0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
5: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gratis!
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
4: Duro con él.
1: Recicla i respecta al medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecte al medi ambient.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12 del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: De què penseu que parlarem avui si volem parlar d'Esplugues, de les nostres tradicions i de la Festa Major? Doncs parlarem de la Festa Major de Santa Magdalena.
2: Aquesta és l'església de Santa Magdalena?
3: Sí.
1: La nostra població, l'any 1103, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. I ara ens diem Esplugues de Llobregat. I celebrem Sant Mateu. I avui hem volgut aplegar a diverses persones que formen part de la Junta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'aquí d'Esplugues, que són el Sergi Sagristà, el Pau Vinyoles, l'Isaac Alonso i el Xus Fernández. Així que a tots vosaltres, molt benvinguts.
4: Moltes gràcies a tu.
5: Bones.
6: Gràcies, bones.
1: Com he dit, l'any 1103, Esplugues es deia Santa Magdalena. I al llarg dels segles, doncs, això va canviant i ens passem a dir Esplugues. I Santa Magdalena era la festa major que celebrava. I abans ho comentava el Pau a micro tancat, que aquesta festa és mil·lenària aquí a Esplugues. I és molt important per la nostra història.
5: Bueno, és mil·lenària perquè des de la consagració de la parròquia, no? Com tu bé has dit, l'any 1103 es posa aquest nom de Santa Magdalena en aquesta parròquia, i això vol dir que doncs, aquell dia era especial per la societat, no? Per la gent que hi anava a la parròquia i pel poble que formava part, que en aquest cas era Santa Magdalena d'Esplugues, no? I aquí doncs, suposem que aquí neix la festa, aquí neix la celebració, aquí neix el celebrar el dia de Santa Magdalena, que és el 22 de juliol. Després venen altres festes, com la de Sant Mateu, i els dies doncs, van cobrant importància amb diferents actes, els gojos, no? L'ofici solemne. I llavors es va conformar la festa tal com la coneixem avui dia, amb tots els canvis que han anat patint al llarg del temps.
1: I el que hem de dir és que ha hagut èpoques que s'ha celebrat Santa Magdalena, altres Sant Mateu, i ara estem celebrant les dues festes, tot i que possiblement en altres èpoques també s'havien celebrat les dues alhora.
5: Sí, del que coneixem, sabem que el Baró de Maldà, a partir del 1770 fins al 1820 o així, que és gairebé tota la seva vida, va recollir moltes festes celebrades a Esplugues, perquè ell tenia una... Ell vivia a Barcelona, al carrer del Pi, però tenia una casa d'estiueig aquí a Esplugues, i que és Can Cortada, que encara està en peu i en molt bon estat, i llavors aquesta casa feia balconada amb la plaça de l'església d'Esplugues, i llavors ell s'assabentava doncs, de totes les activitats que passaven al poble. I descrivia en el seu calaix de sastre, en el seu dietari, no? que ell anava prenent anotacions cada dia, descrivia totes les coses que hi passaven. Llavors tenim les nostres festes, la de Santa Magdalena i també la de Sant Mateu, descrites amb pèls i senyals. Llavors veiem que ell explica que la festa de Santa Magdalena era la dels fadrins del poble, era més íntima, no? De la gent de la població, i que la festa de Sant Mateu era la dels forasters. Era la festa més grossa, la que venien la gent de tota la comarca. Venia gent de Molins, venia gent de Sant Boi, de Sant Just, i venien a passar els dies de festes al nostre poble.
1: Reprenem aquesta figura del Baró de Maldà, que ha estat oblidat molts anys aquí a Esplugues, i farem un pàssic amb un col·lectiu de persones que es diu la Confraria del Bon Humor, que està inspirada amb el Baró de Maldà. És així, en el calaix de sastre s'estan recuperant doncs, la memòria històrica a través d'aquest calaix de sastre que Esplugues.
5: Bueno, sí, això de la confraria va néixer als anys aquests de pandèmia, que no sabíem què fotre a casa ja, i vam estar llegint coses i descobrint històries, i llavors vam veure que el Baró de Maldà, doncs, vam llegir totes aquestes festes que recollia d'Esplugues, i hi havia un capítol molt graciós que que celebraven una festa molt boja, feien com una mena de processó, però a la nit anaven despertant tots els veïns de totes les cases amb els instruments i els timbals, i ell deia que eren la confraria, o sigui, aquest grup de gent que anava despertant per la nit i anava fent, com diríem, gresca, no?, i xerinola.
1: I el berro, que diríem ara, molestant,
5: sí, exacte.
1: Eh?
5: I, bueno, i anàvem bevent vi, evidentment, no?, i això és quan el Baró de Maldà era jove, no?, que es nota molt, quan els seus redactats es nota molt, quan és jove i quan després, quan és més gran, que ja li comencen a molestar les coses. Doncs quan era jove feien aquestes bogeries i acabaven a les tantes de la matinada, fent balls a la plaça i així. Llavors, quan feien aquest dia especial, deia que semblaven la confraria del bon humor. Això vol dir, doncs, que era un grup de gent, doncs, que s'ho estaven passant bé en aquell moment. Sí. I abans que preguntaves de quina importància ha tingut cada festa al llarg del temps, he començat dient que a l'època del Baró de Maldà tenia importància les dues festes, tot i que una era la més íntima i l'altra la dels forasters, la grossa. Llavors després trobem que això és així fins més o menys fins que acaba la Guerra Civil. Quan comença la dictadura, cobra importància en aquell moment els dirigents del poble decideixen que és Santa Magdalena qui la festa que ha de cobrar més importància. Val? Llavors seria la festa principal. I és Santa Magdalena la principal fins al 1970, diria, que és quan entra Josep Català com a alcalde i decideix renovar tota la festa i fa que Sant Mateu sigui l'important i en detriment de Santa Magdalena, que sempre se segueix celebrant però en més petit format. Llavors, des del 1970 fins una mica avui dia, se'ns ven, no, que la festa de Sant Mateu és la gran, és la important, però llavors l'any 89 és quan té lloc la recuperació, la restauració de la festa de Santa Magdalena a través, doncs, ja s'havia acabat la dictadura i és quan comença a néixer l'explosió, no, de la creació de colles de cultura popular com els gegants, no, arreu de Catalunya, els grups de dimonis, els capgrossos, bueno, totes aquestes, no, figures més que coneixem avui dia. Llavors comencen a cobrar importància i és en els anys 80 que persones d'aquí Esplugues fan una mica gran la festa de Santa Magdalena i evoluciona a la festa que coneixem avui dia.
1: Arribem a aquesta explosió democràtica i amb aquesta constitució d'entitats de cultura popular aquí a Esplugues, i per tant també neix al cap del temps aquesta coordinadora de cultura popular per coordinar-ho absolutament tot o tot el que es pot. Sí? Seria així?
2: Sí, seria així una mica. La coordinadora neix arrel sobretot per pels problemes que hi havia dintre de les festes majors entre entitats de cultura popular. Això deu ser cap allà el 2003, si no recordo malament, que ens vam ajuntar totes les entitats i vam voler crear aquesta coordinadora per coordinar els actes de festa major, tant els de Santa Magdalena com els de

0: No s'ha solucionat mai perquè sempre hi ha problemes i sempre en neixen de nous. I amb aquests 20 anys se suposa que les coses han hagut de millorar.
1: Malauradament sí que n'han millorat moltes, sobretot entre el teixit associatiu, entre les entitats de la coordinadora, que gairebé som totes les entitats de cultura popular i tradicional, però malauradament hi ha unes mancances bastant grans, sobretot en tema locals, municipals, i sí que en algunes coses doncs, l'Ajuntament o l'equip de govern doncs, no posa molt, molt fàcil les coses, diguéssim. Tot i això tampoc no és ara per tirar pedres, però sí que a vegades es fa difícil. I, evidentment, hi ha temes que des del 2003 al dia d'avui encara no tenim solucionats.
0: Ara parlaves d'aquest quadern de cultura popular, que estic segura que us ha costat molta feina i molt treball de realitzar, i, en canvi, des de la part administrativa, heu tingut algun suport ni que sigui econòmic per poder tirar endavant el projecte un cop segurament realitzat, no abans, perquè les coses van així?
2: Sí. Bueno, vull fer un apunt amb del que deia abans l'Isaac, també, o sigui, que de problemes sempre n'hi ha, però crec que hem d'estar molt orgullosos sobre de com tenim Esplugues a nivell de cultura popular, no? Crec que fa molts anys hi ha persones molt importants, no, del poble que han estat molt insistents a l'hora de crear doncs, noves activitats, les músiques, no, els balls, això és molt, molt important, i crec que és... Bueno, potser és perquè sóc d'Esplugues, no? Em sento espluguí i m'ho sento molt meu, però crec que tenim un corpus d'entitats i de músiques i de coses pròpies una mica envejable en el context de Baix Llobregat, no? I això nosaltres ho valorem molt, i sí que és veritat que llavors potser de vegades, segons ha anat canviant el temps o depèn de qui mana en cada moment, doncs a vegades no es té prou en compte, no? O potser es donen importància a altres coses, no? La societat evoluciona cap a una direcció i es donen importància a unes coses que nosaltres doncs, ho faríem diferent. És el cas de donar suport doncs, amb iniciatives com aquesta que dèiem, no? del quadern de cultura popular. Per exemple, el previ del quadern va ser un pòster. O sigui, vam fer primer una reunió de mestres que ens van demanar que volien treballar la cultura popular a les escoles. El primer pas era crear un pòster per penjar a totes les aules, no? Amb totes, un pòster on apareixen totes les colles de la coordinadora de cultura popular. Aquest pòster vam demanar ajuda a l'Ajuntament i no ho vam veure amb bons ulls, com si diguéssim. Val? Nosaltres volíem que aparegués a les escoles perquè també arribés als comerços. I vam fer una reunió amb cultura, amb comerç i amb educació, i no ens van estirar gaire la mà. Llavors vam decidir de fer-ho per la nostra banda. Vam fer en aquell cas una campanya de micromecenatge, de la qual es van aconseguir els recursos, perquè aquest pòster avui és una realitat, està a totes les aules d'Esplugues. Clar, llavors moltes mestres van dir, ostres, després d'aquest pòster necessitem informació sobre aquestes colles. I vam dir, no patiu, que us donarem informació. I llavors és quan va néixer el quadern, no? Que una mica veient l'experiència de negociació amb l'administració i veient una mica les poques ganes que tenien de donar-hi suport, doncs vam tirar, la veritat és que vam tirar milles i el vam fer perquè nosaltres hi crèiem, no? Llavors, ara crec que la coordinadora està en un punt d'aquests de... Tenim molt clar quins són els passos que hem de fer endavant, i si tenim ajuda, ho farem, i si no, doncs també.
0: També.
2: Jo crec que aquesta és la gran mentalitat de, no, de xip que hem tingut, i gràcies a això estem duent a terme moltes activitats i moltes campanyes per difondre la cultura popular més en fora dels nostres cercles, no?
3: És la sensibilitat una miqueta que tenim a la gent, potser de la coordinadora, de la entitat, del teixit associatiu, vers a la institució, no? Llavors aquest sentiment és molt diferent, i potser, no, tot el que està passant, no, aquestes mancances que tenim, potser és per aquest sentiment que no de poble, no, de baixar al terra, de tocar amb els peus al terra i veure realment què està passant i fer pel poble, no fer per estar en una cadira, no?

0: Mira, Sergi, has dit diverses coses d'aquesta festa, però jo ara voldria que parléssim i expliquéssim, perquè has dit el Ball del Babau, la cantera, els versots, el ferro i el pilar caminant. Anem a descriure aquestes paraules que ens has fet, perquè el Ball del Babau, què és el Ball del Babau?
1: El Ball del Babau és un... és l'únic ball que tenim així recollit en el costumari català. Si busques Esplugues, en el costumari català, és l'única cosa que trobes és aquesta. I tenim la partitura i tot. Vull dir que tenim bastanta sort en aquest sentit. Tot
2: una,
1: i que...
2: una part de la partitura.
1: Sí. Tot i que això no vol dir que fos exclusiu d'Esplugues ni res, perquè després s'ha trobat la mateixa melodia també amb repertoris de flabiolaires del Maresme i així. Però bueno, nosaltres, com que diu que és d'Esplugues i que es ballava el dia de Santa Magdalena, doncs ens vam agafar aquí, no? L'any 89, i va ser com la peça clau per el que hem comentat abans de la restauració de la festa de Santa Magdalena. Amb aquest pilar, no?, el Babau, d'aquí es va desgranant tota la resta. Llavors s'hi afegeixen el ball de nans, s'hi afegeix el ball de gegants, i el ball del Babau és un ball pla, que és el típic ball que es ballava abans, no? Ara es balla més el reggaeton, no? Doncs el ball de plaça per excel·lència, ball de parella, era el ball pla, a la nostra zona geogràfica. Després altres zones tenien més la jota, però nosaltres, a la nostra zona, hi havia el ball pla i cada poble, doncs, el ballaven, de vegades en tenien un o no, i el nostre, doncs, mira, va ser el Babau.
0: Per tant, es recupera aquest ball i aquesta música.
1: Exacte. Bueno.
2: Realment es recupera la música que estava, que vam trobar en el costumari, no? I el que és el ball, la coreografia del ball, sí que és de composició actual.
0: Val.
1: Però seguint una mica els patrons del
2: ball pla.
1: Es balla un ball pla. No és tan... està coreografiat ara, però es podria ballar normal com amb el punt pla de ball, saps? Vull dir que tothom que sàpiga ballar un ball pla podria venir i ballar aquest Babau.

0: heu passat així per sobre i heu dit, i tindrem la cantera, un altre element recuperat, la cantera.
1: Bueno,
0: més que recuperat, no.
1: No, la cantera és una cosa de nova factura.
0: Sí.
1: És una idea que, per recuperar, això sí, l'hàbit de cantar amb comunitat, no? Veiem que, doncs, que la societat cada vegada és més individualista, no? La gent amb el mòbil pel carrer o... Tots, sempre enganxats a una pantalla, no? I abans es cantava molt, al voltant de la taula, al voltant del foc, i som així de romàntics i volem recuperar les coses d'abans. No, però a més va molt bé, o sigui, quan la gent

0: I el dia següent arriba el senyor Juan, que era el conserge d'aquella època del Robert Villas, i diu: ostres, un azufaifo. Azufaifo és ginjoler en castellà, no? I el senyor Juan era andaluz, i a Andalusia també hi ha molts azufaifos, no? I li va agradar tant que el va començar a cuidar, el va regar, i a partir d'aquí l'Isi, un altre músic d'Esplugues, li va dir: pues jo li faré una música. I l'Esbar, no sé si va ser primer la música i després l'Esbar, que va decidir fer la coreografia, no? I el ginjoler es va anar fent gran fins al 2007, si no m'equivoco.
1: 2009,
0: quasi. Que va haver-hi aquella ventada que va caure un pi, el va trencar, i el 2019... vam recuperar un tros d'aquell ginjoler, tot i que va tornar a brotar, vam tindre un tros de ginjoler, i a partir d'aquí vam fer el flabiol i tenim el flabiol d'Esplugues, no? I una miqueta les ganes, no, com tu deies, de fer cantera de flabiols.
1: Bueno, que el flabiol d'Esplugues, diu la llegenda, que és l'únic instrument del món que ha tocat davant del seu arbre, perquè normalment quan un lutier construeix un instrument, l'arbre aquest ja és mort, o com a mínim, si és viu, no sap on està, no?
2: La llegenda neix el 2019.
1: El que passa és que nosaltres, el constructor, sí, que ha fet el nostre flabiol, és el mateix que va entrar a l'arbre en el Marcel Casellas, i llavors doncs té aquesta gràcia, no? Aquesta cosa romàntica que ja ho he dit tres o quatre vegades, però
2: sí,
1: que és això, que és l'únic instrument que ha tocat davant del seu pare, com si diguéssim.

0: em descriu què és això del pilar caminant, que és un pilar que camina, perquè un pilar de què? D'una columna romana, bueno, grega, què és un pilar?
1: Un pilar és una construcció castellera, en els castells que normalment es fan estàtics, no? Doncs el pilar és el castell d'un, per dir-ho, d'un sobre l'altre, no? Hi ha diferents, els castells s'anomenen pels números de persona que pugen a cada pis i per l'alçada. Per exemple, un 4 a 8 seria 4 persones per pis, 8 pisos d'alçada. Doncs el pilar és una persona. Llavors, sí que es fan diferents pilars caminats arreu del país. Una vegada es fet la construcció, la pinya i el pilar comença a moure's. Normalment es fan algunes actuacions per l'entrada a plaça, un recorregut petit de 10-15 metres, aquell pilar camina i entra de colla amb el pilar per començar l'actuació castellera. I a partir d'aquí, doncs, a diferents ciutats s'han fet diferents tipus de pilar caminats. Hi ha famosos com el de les escales de Girona, que pugen totes les escales de la catedral, que aquest té una pendent brutal, però bueno, la longitud és més curta. Hi ha pilars caminats a Tarragona, que és un pilar bueno, que fa 1 o 2 quilòmetres, que s'estiren 20 minuts caminant. I nosaltres a Esplugues la particularitat és que potser és el pilar més llarg amb més pendent, no? Perquè els altres que són llargs no tenen cap pendent. Nosaltres el del carrer Montserrat va pujant i a banda quan passes per davant del taller del Corberó hi ha una viga, l'has de baixar, l'has de tornar a pujar i això ho fem a pols i fins que arribes, bueno, abans d'entrar a la plaça també l'has de tornar a baixar i tornar a pujar per passar un altre arbre. I bueno, és un pilar que té, crec que són 800-900 metres i amb una inclinació també important. I és un pilar que, bueno, normalment el fèiem sempre sencer, de vegades ens havien d'aturar, canviar el baix, canviar l'enxaneta perquè arriben fossos i no sempre tenim persones que l'aguantin tot el recorregut.
0: Doncs finalitzaríem, hi ha més coses, però finalitzaríem amb aquesta descripció que abans us he demanat de la processó del ferro. En què consisteix? Qui ens ho explica?
2: La processó del ferro és una festivitat una mica...
3: És una bogeria.
2: Una mica...

0: capella, diguem-ho així.
1: Perquè... Això li agradaria al Baró de Maldà, segurament.
0: Exacte,
1: eh?
0: Sí, a la bona època.
2: Sí, a la bona època ho has fet i a la següent època ho és mal dit. Nosaltres ja estem a l'època de criticar-la.
0: Sí, ara ja estem en una època ja més edat. Quan la vam començar a fer sí que érem més joves. Es tracta de sortir una mica dels esquemes de la festa normal i, bueno, com la que la coneixem, no? Una forma més tradicional o més històrica, i el que pretén és això, trencar aquests esquemes. El que es fa és sortir del casal Robert Brilles amb una, un carro, una pick-up a vegades, i en aquesta pick-up hi ha una bota, que en aquest cas hi fiquem beguda del ferro, que és beguda del ginjoler, vale? I durant aquest recorregut, a part de la bota, a sobre de la bota hi va un DJ, en el qual doncs, va tocant les músiques d'Esplugues d'una forma diferent, no? Més amb house, techno o una mica doncs, més modern, no? I bueno, aquesta bota, aquest carro, va passejant, passa per davant de l'Ajuntament, llavors puja pel carrer Montserrat, vale? I tot això seguit, doncs, acompanyat per una gentada que doncs, forma part... Hi ha entitats que hi formen part, però sense actuar. Vale? En principi, allà només actuen pues, les colles que fan alguna cosa diferent. En aquest cas, pues, hi ha el Pila caminant, sí que actuen també a tabalats i drums, no?, en algun moment, i finalment acaba a la plaça de l'Església amb un lluïment de diables. Vale?
1: Ara us faré una aportació que poder els que esteu aquí no la sabeu. Sabeu que el ginjoler es comença a preparar... un any abans, bueno, fem la recol·lecta dels gínjols i hi ha un grup de persones doncs, que posen a amassar aquests gínjols amb aquest anís blanc, i jo formo part de TIC i sóc una de les persones que recol·lecto gínjols i sóc una de les persones que vaig a l'Espluga Viva i amb uns pots de vidre que tenim molt grans doncs comencem a fer aquesta maceració. És molt maco també, és molt íntim perquè som 4 o 5 persones, hi ha anys que poder som 6 persones, però la veritat és que és molt maco perquè també és molt íntim i és com aquell punt secret que no tothom ha de saber com es fa el licor del ginjoler.
2: L'elixir de la festa, no?
1: Exacte.
3: Per si algú no ho sap, què és la beguda d'Esplugues?
1: Sí, també. La beguda d'Esplugues, i també tenim un menjar, que són els préssecs farcits.
2: Mm. Bueno, la beguda ens posa més contents que un gínjol, no?
1: Sí.
2: No, els préssecs farcits... Això també ho vam treure del Baró de Maldà, és que últimament és el nostre ídol. I és un plat que està recollit ja des del 1700, ara potser m'equivoco d'un o dos anys, però 1776 jo diria, apareix per primera vegada al Calaix de Sastre aquest plat, i el Baró de Maldà diu que és el plat de la Festa Major de Santa Magdalena, d'Esplugues. Bé, bueno, de la Festa Major d'Esplugues, perquè tant es menjava per Santa Magdalena com per Sant Mateu. I es tracta d'uns fruita, en aquest cas préssecs, que es farceixen de carn. Llavors és el gust aquest dolç salat, no?
1: Sí.
2: I no és un plat únic d'Esplugues, perquè després també està trobat a altres llocs, i hi ha altres llocs que també fan peres farcides, o no? Vull dir que era una cosa bastant típica de l'època, però fa gràcia que el Baró l'anomena el plat de la Festa Major d'Esplugues. I fa... A finals dels anys 90, el grup d'estudis d'Esplugues ja va voler recuperar-lo i el va difondre, i ara s'ha tornat a fer una altra vegada, doncs s'ha volgut recuperar aquest plat, o com a mínim que la gent el conegui, que el pugui fer a les seves cases, i també durant l'època, el període de Festa Major, doncs el podem trobar en algun restaurant d'Esplugues, en aquest cas a la fàbrica, ja fa un parell o tres d'anys que el cuinen per Festa Major.
1: Ens quedaria alguna cosa més per dir de Santa Magdalena? Voleu fer algun apunt més? Perquè ara a mi sí que m'agradaria que parléssim de Sant Mateu, perquè tenim altres elements de Sant Mateu que no estan a Santa Magdalena. I un d'ells seria el seguici, o el mestre de cerimònies de Sant Mateu, i el pregó, perquè per Santa Magdalena no tenim pregó. Però per Sant Mateu sembla que sí, oi? N'hi havia hagut pregó, és que ja no ho recordo. M'he perdut. És com això de les festes majors de Santa Magdalena i Sant Mateu, i ara amb Sant Mateu ja no recordo si hi ha pregó o no hi ha pregó.
2: Bueno, un paral·lelisme amb... No, una vegada més surt el Baró de Maldà, eh? Que deia que la festa de major, de, ja ho hem explicat abans, no? Que era la més íntima, era la de Santa Magdalena, això encara segueix passant una mica, no? S'està fent gran, però la festa major de Sant Mateu és la de tots, no? Aquí sí que té cabuda totes les activitats, no només de cultura popular, sinó d'altres cultures i fins i tot de les entitats esportives, les més artístiques, i tothom i posa el seu gra de sorra per fer una festa major enorme, no? L'Ajuntament sí. També doncs, fa programació pròpia i és una festa que hi ha centenars d'activitats i que moltes se solapen les unes amb les altres. L'estructura és una mica diferent i en aquest cas doncs, són les pròpies entitats qui organitzen els actes i la coordinadora en aquest cas ens encarreguem de fer poca cosa però de coordinar una mica els actes centrals d'aquesta festa, que un és el toc d'inici de la festa major, amb aquest pregó que anomenaves ara. L'altre és una cercavila de totes les entitats, que és la cercavila festiva, que se celebra el dia 21 de setembre, que és el mateix dia del Sant, el Sant Mateu. I l'altra activitat que organitzem és la cercavila infantil, que ha curat molta volada els últims anys, que després ara, si voleu, us expliquem. I alguna cosa més?
3: I tindrem les matinades i el seguici de diumenge.
2: Són totes aquelles activitats, no?, que entre els actes de les diferents entitats acaben de conformar l'estructura de la festa.
1: Jo soc de l'opinió que per Sant Mateu es fan masses coses.
2: Bueno.
1: I que no podem estar tot arreu. I sí, és que és la meva opinió. I després penso que el que organitza l'Ajuntament, per exemple, a mi que vingui no sé qui d'Operació Triunfo a cantar, a mi a la Festa Major d'Esplugues no m'aporta absolutament res. Poder és perquè sóc de TIC i sóc espluguina i sóc molt romàntica i no m'interessen aquestes noves incorporacions. Perquè també hem d'afegir que tenim aquesta fira que abans era la medieval, però que ara que és la del Far West, que és la mateixa, però l'únic que abans portaven vestimenta medieval i ara es posen vestimenta de Far West. Però...
3: I porten armes, cosa que els trabucaires no els hi deixen. Però...
1: Aquí també voldríem arribar a què està passant amb els trabucaires, que no poden participar a cap dels actes de la nostra població. Però això seria un altre debat, també, parlar de trabucaires, i crec que ara no ens tocaria. Quina importància té en una festa major tenir les litúrgies ben definides i tenir aquest pregó també institucionalitzat? Com hauria de ser el pregó? Què en penseu? Ho ha d'organitzar l'Ajuntament? Hauria de ser també les entitats les que l'haurien d'organitzar, perquè realment les entitats són les que estem al costat del poble, tocant a peus a terra?
2: Sí, jo crec que quan comença el període festiu és un moment especial, val? Tothom s'ha de preparar per celebrar aquella festa, no? Què vol dir preparar-se? Doncs es decoren els carrers, no? La gent es penja el domàs al balcó, poses a punt les teves millors gales, el tratge de la teva colla, el mocador, no? És un moment especial, i a més és un moment on la cultura popular hi té un paper capdalt. Què vol dir la cultura popular? Doncs la cultura que se celebra al carrer. Tothom, és un moment de sortir al carrer, sortir a ensenyar qui som, no? Tots aquests trets identitaris. I com que és la festa de tothom, tothom hi ha de tenir cabuda. I això què vol dir? Doncs les entitats, la gent que no forma part d'entitats però que és del poble i que vol celebrar, no? Perquè es tracta de celebrar en una festa, però també els dirigents del nostre poble. És a dir, crec, jo sóc del parer que hem d'anar tots al mateix vaixell durant els períodes festius. I aquí és on entra on té importància la litúrgia aquesta que tu dius. Tothom hem de respectar l'estructura de la nostra festa perquè és el que ens defineix. La festa major de Vilafranca no és la mateixa festa major que el Corpus a Berga, val? En què es diferencien? Doncs en tot, val? En tot, però tenen moltes coses en comú, que és tot això que he dit, no? Que se celebra al carrer, que té una estructura, que la gent s'ho estima, que hi ha motius propis, no? Les músiques, els balls, i això s'ha d'entendre des de totes les parts. La nostra feina com a coordinadora és que el poble ho conegui i ho entengui, però les administracions, mani qui mani, a mi m'és igual el partit, no? Durant el període de festa, el partit que està manant, això ho ha d'entendre i ho ha de respectar, i a més, és més, ho ha de potenciar, perquè ells tenen el poder dels canals de difusió del poble, no? Que per això paguem els impostos i per això votem. Doncs s'ha de respectar, i moltes vegades veiem que interessen més el que deies abans, no? Interessen més unes certes activitats que unes altres. I dona, a Esplugues dona la casualitat que les activitats que són un contingut molt tradicional, propi, no? Allò que ens diferencia d'un altre poble, doncs no se li dona importància. És a dir, estem més a prop de la festa, que s'assembla, ens assemblem més a altres festes majors, no? Del pobles del voltant, i no ens diferenciem tant, i nosaltres lluitem per diferenciar-nos una mica, per ser, doncs, únics.
1: Trobo que és una pena, perdona, Sergi, que poder volies
3: dir
1: una
3: cosa. No, que molt romàntic,
1: sí.
3: Tot sí. Això.
0: S'ho ha preparat.
1: Però fixem-nos, estem al costat de Barcelona. Cornellà també és molt gran, poder Sant Joan d'Espí ja no és tan gran. Tenim poblacions a Catalunya molt més grans que Esplugues. És que només tenim 47.000 habitants o 45.000 habitants, i ens haurien d'això, d'anar a la proximitat, a tenir una característica tradicional. I sembla que aquí a Esplugues es pensa que som Barcelona, que som Hospitalet, i que estem perdent identitat, no? És que no deixem de ser un poble gran. Jo no em considero ciutat, 45.000 habitants, no deixem de ser un poble gran. I per tant, al poble hem de tenir cura de les nostres tradicions. No sé, ja dic, jo sóc molt crítica amb com es porta des de l'Ajuntament la nostra festa major.
0: Sí, hi ha diferents visions, no? La visió per nosaltres és que hi ha d'haver l'estructura de la festa, i els pilars de la festa són tres, no? Seria un pregó, un seguici i un final de festa, no? Al final són pilars amb els quals pots anar jugant, no? Com és per exemple, el cas de Santa Magdalena, no? El pilar central del dia 22 amb el seguici, i llavors tot l'altre és com complementar. Doncs el mateix hauria de ser per Sant Mateu. I és el que passa també a Barcelona. Al final també hi ha un toc d'inici, hi ha uns seguicis, uns correfocs, vull dir, són pilars, i a partir d'aquí doncs es va millorant i es va fent extens per també per altre tipus de gent, no? Que vulgui, doncs, escoltar música o d'altres alternatives culturals, no? Jo crec que aquest hem de seguir aquesta línia, perquè si no al final acabarem desvirtuant la festa.
1: Tindrem pregó.
2: I allò que dèiem de que tots hem d'estar una mica al mateix carro, nosaltres la manera que tenim per demostrar-ho, doncs, és justament amb aquest seguici, el seguici del pregó, sí. No? Nosaltres comptem amb les autoritats que formin part d'aquest, perquè nosaltres aquest seguici, un seguici serveix per anar a algun lloc, a fer alguna cosa en concret. I el seguici del pregó serveix per portar el pregoner o pregonera a fer el pregó. Val? I no només el pregoner i pregonera, sinó també la regidoria de cultura del moment i el mestre de cerimònies de la festa. O sigui, és com que li donem aquest caire més solemne en aquest primer dia, perquè és el moment més important de la festa, que és quan comença. Val? I a partir d'aquí, doncs, comença el període festiu, però l'important és celebrar l'inici tots junts. Ja, hauria d'estar prohibit contraprogramar una activitat d'aquest tipus, el que és l'inici de la festa. I hauria d'estar prohibit que les autoritats no hi volguessin participar, per exemple, no? O que alguna colla pròpia d'Esplugues no hi vulgui participar. Això hauria d'estar recollit en un... Bueno, està recollit, de fet, en un protocol, i de vegades sembla que aquest protocol no serveixi de res. O sigui, un protocol serveix per salvar aquella festa que porta més de 20 o 30 anys fent-se, i de vegades sembla que la gent, doncs, no li faci cas, vulgui canviar les coses, que al final la tradició també evoluciona, però el que no pots dir és unilateralment prohibir algun acte perquè no et ve de gust a tu que es faci aquest acte. No? Qui mana en aquest cas és el poble, i s'han de tenir en compte això, els elements identitaris, i bueno, ja està, és que ja ho he explicat abans una mica.
1: Seguim amb aquest pregó a porta tancada, per dir d'alguna manera, encara que l'espai Corbero és un espai tancat físicament, però que sembla ser que pot anar qualsevol persona
4: amb
1: aquest
4: limitat.
1: Pregó sembla ser amb un aforament limitat, i ens podrem trobar que s'estava fent a la pista vermella l'inici, el toc d'inici de les entitats.
0: Sí, jo crec que aquí a vegades ens equivoquem quan parlem
3: d'alternatiu,
0: no? Sí, crec que...
1: No, és que he dit festes populars, sí, m'he equivocat. Bueno. Volia dir quan es fa el toc d'inici amb... amb el Marcel Casellas, que toca el Ferro-Ferro, es va fer la pista vermella i al mateix moment s'estava fent a l'Espai Corberó el pregó oficial, administratiu, corporatiu, com li vulguem dir.
4: Sí, exacte, això és el que sembla que és aquesta tendència. Nosaltres estem batallant i, com hem dit abans, o en algun moment, no sé si ho hem dit, que la coordinadora el que intenta és agafar vincles amb l'Ajuntament o amb l'equip de govern per tornar a tindre el que era el toc d'inici, el seguici de pregó i el pregó antigament, que era la plaça de l'Ajuntament, que és on ha de tindre, on ha de ser un pregó, no? Al final, no en un espai tancat, limitat i...
1: Amb prèvia invitació,
4: i
1: confirmació de la reserva.
2: Bueno, i respectar l'estructura aquesta que dèiem del seguici, del pregó, el seguici de les colles que porten el pregoner i després té lloc el toc d'inici. Tot això és una cosa que ha d'anar junta. Tu no li pots treure una pota, això, perquè llavors quedaria... si ja no hi ha pregó, ja no té sentit fer un seguici cap al pregó, no? Bé, això són... Bueno, jo no soc de lletres, però això és així, saps? Són faves comptades. Llavors, el que ens volen treure és una d'aquestes potes i nosaltres reivindiquem de que aquesta pota s'ha de tornar a posar. Mentre hi havia un pregó, nosaltres estàvem fent una altra, però no creiem que el nostre fos l'alternatiu, el nostre és el de veritat, perquè vam acompanyar, el seguici va acompanyar la pregonera i la pregonera va fer el pregó, i en aquest pregó no hi havia les autoritats.
4: Sí, en definitiva, nosaltres vam continuar fent el protocol que ja està marcat i l'Ajuntament va fer el seu pregó a part, que no estava fora de protocol, diguéssim, i llavors per nosaltres l'alternatiu és el de l'Ajuntament i el nostre, diguéssim, que és l'oficial. No sé, jo crec que és així.
1: Per tant, ens tornarem a trobar paral·lelament amb un pregó administratiu, corporatiu i amb un... pregó fet per la ciutadania i per la gent del carrer.
5: I nosaltres, bueno, portem dos, tres anys intentant recuperar l'estructura, el protocol que en parlàvem, intentant demanar reunions per apropar postures i a veure si tornem a aconseguir-ho. I, bueno, la nostra intenció és... es torna a repartir-nos, respectar el protocol de toc d'inici de festa major. I en aquest protocol estan... I a banda, és una... A mi personalment em fa ràbia perquè és un acte d'inici de festa major que no passa a totes les poblacions de Catalunya. Tenim algo molt particular que es junta a l'equip de govern, a les colles de cultura popular, al pregoner, la mestra de cerimònies, i es fan en diferents parts... i es fa després un ball de totes les colles de cultura, el que deies amb el Marcel Casellas. Això és algo únic, no es repeteix a cap altra població. Hi ha poblacions que fan algo similar, i nosaltres fem algo similar també a altres poblacions, però aquest acte és únic, i hem d'intentar mantenir-ho i conservar-ho. I la coordinadora, el que lluitem, intentem, és fer aquesta difusió que arribi a tothom del poble, que ens agradaria més difusió i col·laboració de l'Ajuntament, que, com deia el Pau abans, que tenen més armes que nosaltres. Nosaltres vetllem per això, per mantenir aquest protocol i mantenir aquest inici de la festa major. Però, bueno, i com deia l'Isaac, per nosaltres són ells els que fan un pregó alternatiu.
2: Però no perdem l'esperança, no? Vull dir que doncs mantindrem tal com ha de ser. I ja veurem, perquè al final de crítiques a l'administració n'hi ha hagut sempre i sempre n'hi haurà, i en els moments més importants, en els moments on hi ha més visibilitat, on hi ha més gent, és normal que hi hagi més crítiques. Això passa a tots els pobles, ja, només cal anar a Reus quan entren les autoritats a la plaça el dia de la tronada, o sigui, una xiulada monumental, no? O a Mataró, el dia més important, el no n'hi ha prou, que és quan s'acaba la festa.
5: O a Terrassa, quan veien els regidors...
2: Això,
3: a la plaça Sant Jaume, el toc d'inici...
2: Això és una cosa que no es pot evitar, perquè és així. Perquè hi ha gent que està descontenta amb la gestió política i ja està. I ho fa, no sé, la seva veu... També, és llibertat d'expressió, això, no? Mm. El que no pot ser és carregar-se una estructura d'una festa. Perquè
5: nosaltres no... per nosaltres aquest debat dels xiulets, nosaltres sempre ens volem mantenir al marge. La coordinadora el que s'encarrega és de muntar la festa, d'organitzar-la i de promoure-la. No, nosaltres no promovem les xiulades. Si algú va allà a la plaça d'Ajuntament i protesta, nosaltres ni el prohibirem ni l'animarem. Com a coordinadora, nosaltres el nostre objectiu és que aquella festa sigui gran i que tot el poble participi de la festa.
1: Quan dues persones no s'entenen, la responsabilitat no és mai d'una sola persona o d'una sola part, però cadascú ha d'assumir la seva part de responsabilitat. I jo estic veient aquí que des de la coordinadora de les entitats esteu intentant d'arribar a un acord, de posar sobre la taula moltes coses, parleu molt del protocol. Aquest protocol el té l'Ajuntament clar? L'ha aprovat ell? L'han aprovat fa anys?
2: Sí, sí, el 2001, diria.
1: I no l'apliquen. O sigui, no respecten el protocol, que hi ha un seguici, que hi ha un mestre de cerimònies. No respecten aquest protocol perquè fan el seu propi pregó.
2: Actualment no el respecten, des de la Covid. Però, nosaltres ens pensem que la Covid seria un parèntesi, no? I va ajudar a canviar moltes coses,
4: sí, sí,
2: i a perdre molts espais de la festa i de fer coses amb comunitat.
6: I horaris.
2: Horaris.
4: Sí, sí. De fet, és de les poques vegades que ens hem trobat amb una paret així, topar contra algú que no et vol parlar. O sigui, és complicat, no?, veure aquesta situació. A vegades no sé, crec que entre persones es poden parlar, siguis del color que siguis, siguis de la forma de pensar que siguis, i crec que és el que dèiem abans, que no fa falta arribar a un acord, però com a mínim parlar, saps? Jo crec que això no hem arribat a aquest punt.
1: Doncs jo us posaria a l'Ajuntament, a un dels pilars que hi ha a l'Ajuntament, que es diu Pilar, i als pilars de la coordinadora, un coach emocional per poder resoldre aquest problema que hi ha entre la cultura popular, les entitats i l'administració. Aquests pilars que abans ens dèieu, que hi ha tres pilars fonamentals, amb un pilar que hi ha a l'Ajuntament, i a veure si s'entenen aquests pilars i s'arriba a un acord. No sé com fer-ho. Aquí a la ràdio tenim un psicòleg. Podeu serviria de coach emocional per poder arribar a un acord amb tots els pilars?
2: Sí, no sé. Un psicòleg el necessitem tots i totes. O sigui, això és així, però...
3: Però la qüestió la festa, és que vulgui parlar.
2: Per salvar la festa no sé si cal un psicòleg.
1: Jo dic un coach emocional, però clar, ja sabem que els coach emocionals han de ser professionalitzats, eh? Tampoc no anirem a buscar qualsevol coach, eh?
3: Però per solucionar qualsevol conflicte, ambes parts han d'estar d'acord per solucionar-ho. I aquí en tenim una que no ho vol solucionar. Llavors, per molts psicòlegs o coach...
1: Jo recordo...
3: Fins que no vulgui donar el pas de anem a solucionar-ho, serà difícil.
1: Jo recordo que fa com uns 12 o 14 anys, no recordo exactament, es va fer una comissió per resoldre el tema del pregó, pel tema dels xiulets, i vam fer com tres reunions i al final no vam arribar a cap acord, i vaig decidir no seguir anant a cap reunió perquè no era... Anàvem donant voltes cada dues setmanes que quedàvem i anàvem parlant del mateix, i era una nòria que està aquest ratolí a dintre d'aquesta nòria donant voltes i no vam arribar a cap acord, i ja parlo de fa 14 anys.
4: Sí, sí, és un peix que es mossega la cua des de fa molts anys, i bueno, ara ja no es mossega directament, ja ni tan sols es parla, o sigui que ja sí que s'ha acabat mossegant, no?
2: Però nosaltres... Sí, a mi em preocupa, això. O sigui, em preocupa la festa. El dels xiulets no gaire, perquè... Però no es treu gaire la son. Vull dir, la coordinadora, seguim fent feina, saps? I cada vegada més. I tenim clar que amb suport o sense, és el que hem dit abans, tirarem milles. I la manera de tirar milles és crear això, materials, doncs, com el quadern de cultura popular, una nova web on tindrem tota la informació de les festes, de les colles... El que volem és que més gent fora de... Nosaltres ara, no sé, si Esplugues són 45.000, no? No sé quanta gent deu conèixer tots aquests símbols d'identitat, però imagina't que ara la gent de les colles i els nostres cercles són 1.000 o 2.000 persones. Doncs volem arribar a que 10.000 persones conegui tot això. I quan 10.000 persones vingui a les nostres festes, doncs llavors potser tenim més força per canviar les coses.
4: El que està clar és que després de la pandèmia hi ha hagut un gran canvi en la població d'Esplugues, que sembla que li agrada més sortir al carrer, i en una d'elles, per exemple, al toc d'inici, la plaça Vermella es va fer petita quasi en algun moment, no? I crec que això vol dir que també tenim un poder i tenim una convocatòria, i això, doncs, és que vol dir que ho estem fent bé, saps?
1: el que estàs dient, Pau, heu aportat moltes coses, ha fet molta feina, a més del quadern, tenim una altra figura, Espalú, tenim una nova colla de tradicions que són els trabucaires, a pesar dels problemes que tenen, i sempre van sorgint coses noves, ha sorgit la cantera, s'estan fent aquests tallers des de TIC per fer tallers de flabiol, de cantar també, per tant és un pòsit, sou un pòsit en contínua creació i contínua il·lusió, perquè no hi ha creació si no hi ha il·lusió.
2: Sí, això és important, eh? Això que dius de la il·lusió, si no estiguéssim il·lusionats per la festa que nosaltres creiem, ja no ho faríem tot això, no? I segurament haguéssim canviat de poble, però no sé, hi ha algunes persones tossudes que pensem que Esplugues encara es pot no canviar, sinó millorar, no? I que pot ser un lloc on viure i viure de la cultura popular amb total normalitat.
4: Imagina't, no? Si tinguéssim les autoritats al nostre costat seria...
1: Sí, clar,
4: sí, no dic que no estiguin, en alguns moments, però sí que estiguessin allò amb el 100%, amb actitud de col·laborar constantment.
2: Clar, coneixem pobles que els ajuntaments els diuen el que calgui.
1: Sant Feliu, crec que és un d'ells, oi?
2: Si ens fessin això amb la de persones que hi ha al voltant dedicant tantes hores, bueno, és que seria molt diferent,
1: Anem a parlar del futur de la cultura popular aquí a Esplugues.
2: Seguim la difusió i que no desapareguin les festes. Seria un error, no?, que ens ho volguessin treure tot, i com altres pobles que està passant, que estan prohibint actes, no? Pobles on, per exemple, estan manant els partits aquests d'ultradreta, que estan ja prohibint actes i estan prohibint coses que tinguin a veure amb la catalanitat o amb la cultura, doncs intentar que això no passi. Per això cada vegada hem de ser més i més convençuts de que allò que fem doncs està bé.
1: I més il·lusionats, que és el que ens dona la força.
3: La idea també és anar formant a tot aquest músics d'Esplugues, no?, que tinguin un espai, tant músics com gent del poble, que es puguin anar formant.
1: Doncs ens quedem amb aquesta part positiva de la cultura popular, de tots aquests projectes que esteu engegant, que s'estan iniciant alguns i altres que s'han d'acabar de tancar i concretar, i donar-vos les gràcies per tota la feina que feu, per Festa Major, ja no diré per quina festa, perquè totes són importants i totes ens il·lusionen. I convidar-vos a que seguiu venint a la ràdio. Ens porteu sempre noves idees i que la cultura popular li hem de donar tota la difusió que sigui possible. Doncs així que, si em permeteu, gràcies al Sergi, al Pau, a l'Isaac i al Xus. Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Us emplacem sempre que vulgueu. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: L'Espai d'Entrevistes a les Entitats és un programa conduït i presentat per la Isabel Almató. El muntatge i edició, Jordi Udina.
6: Heu escoltat l'Espai d'Entrevistes d'Esplugues FM.
7: Esteu escoltant Esplugues FM.
8: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
9: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
10: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
11: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són la una del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Avui tenim amb nosaltres novament el Juanjo Bofill. El vam tenir per parlar del seu llibre Carmen i la croqueta 111. També el vam tenir aquí als estudis per parlar del Camino de Santiago. I ara parlarem de diverses coses. De la dècada dels 70, parlarem de la fàbrica de la SEAT, que tots coneixem. Primer estava a la Zona Franca i ara està a Martorell. I tindrem una sorpresa, però haureu d'entrar al nostre Instagram. Així que ja ràpidament i directament vull donar la benvinguda al Juanjo. Hola, Juanjo.
5: Hola, bona tarda.
4: Gràcies per estar novament amb nosaltres. Ara ens presentes un altre llibre que es diu ¿Dónde está mi sobre?
5: Sí, moltes gràcies a vosaltres per cridar-me. Sí, sí, ara presento aquest llibre que, bueno, és una mica... És una historieta, però que hi ha molt d'autobiogràfic, també.
4: M'imagino. I ho fas per gaudir, com en el cas de la croqueta.
5: Sí.
4: Ens expliques. Preparem-nos per viatjar als anys 70, una època amb molts de canvis a la nostra història recent. Ens parles de la SEA, de la SEAT. I hi ha uns personatges que tu mateix dius les trepidants aventures d'en Tristán, un empleado... sin escrúpulos, però és que realment és curiós aquest personatge.
5: Sí,
4: a la
5: sí,
4: novel·la,
5: sí.
4: Bueno, surten sí, més personatges.
5: Sí, bueno, nosaltres en aquella època Seat era una empresa amb 33.000 persones, hi havia de tot, i bueno, i entre tots aquests hi havia aquest personatge.
4: A la teva presentació del llibre dius que pràcticament nací en Seat i tota la vida laboral transcurrió allí. Por eso, hacer la protagonista de este libro pues es casi como una deuda pendiente. Això és el que expliques, no? Suposo que tu, que ets una persona inquieta, doncs aquest llibre el hauries portat en mente feia bastant de temps, o què?
5: Bueno, jo he estat lligat a la Seat professionalment 49 anys. Però jo vaig néixer a les vivendes de Seat, o sigui, amb unes vivendes que es van construir quan es va fer la fàbrica pels obrers de la Seat. Llavors, tota la meva vida ha estat lligada a la Seat. I, bueno, i després tinc això que sempre vaig contant anècdotes, historietes, i la gent que em voltava a la feina sempre em deia: Juanjo, tens de fer un llibre de la Seat. I bueno, quan em vaig jubilar vaig pensar fer el llibre de la Seat, però em costava molt lligar una historieta que pogués explicar històries de la Seat, però lligar-les amb una aventura, amb aquest llibre que és un thriller, i verdament és, hi ha de tot, o sigui, hi ha misteri, hi ha aventura, una mica de tot plegat, amb aquesta història que jo penso que és molt divertida, a més a més.
4: Has dividit el llibre en tres parts.
5: Sí. Sí.
4: I totes elles, cadascuna té les seves històries en particular,
5: Sí. Bueno, són tres parts. La primera part és als anys 70, o sigui, als finals de... I bueno, és on passa aquest fet que fa que la novel·la... O sigui, hi ha alguna cosa que passa aquí, amb aquesta part, que després lligarà tota la novel·la. Perquè després hi ha un canvi als anys... A principi dels 80, quasi a les acaballes dels 70, principis del 80, que és la segona part, ja estem amb democràcia, i llavors... És el contrast que hi ha de la primera part de la SEAT amb aquesta segona part. I després, tot a la tercera part del llibre, és ja 50 anys després, o sigui, pràcticament fa un parell d'anys, quan tot això pues, arriba al final i el desenvolupament del misteri aquest que durant tot el llibre existeix, però que tampoc o sigui, el que no coneixis què és el que ha passat, no et frena, perquè són els personatges els que et van portant per tota aquesta vida a la SEAT, a la Barcelona d'aquella època, a la part de la zona franca, que és molt particular també, perquè era un poble dintre de... O sigui, era Barcelona, però com passava a Sarrià, com passava a Gràcia, els de la zona franca també anem a Barcelona. O sigui, estàvem una mica apartats del que avui en dia està tot integrat, però... O sigui...
4: Hi ha una part que fas una descripció de lo que era Montjuïc i lo que era l'estadi de Montjuïc, que estava totalment abandonat.
5: Sí.
4: I ho descrius molt bé. I a mi m'agradaria que ho expliquessis tu.
5: Bueno, és que no, jo... Això ho vaig viure a l'estadi de Montjuïc en aquest moment, perquè jo treballava en aquell moment a la plaça Cerdà i per les tardes, quan volíem fer esport, pues, vam descobrir l'estadi de Montjuïc. L'estadi de Montjuïc tenia una pista de 500 metres que era de cendra. I bueno, quan començaves a córrer per allà, les bambes es posaven negres completament. I era curiós perquè allà et trobaves des de gent entrenant per fer paracaidisme, bueno, atletes, jugaven molt per fer partits de futbol i de rugby, perquè tenia encara porteries de rugby i de futbol, i bueno, i el millor que vam descobrir nosaltres, bueno, les dutxes eren d'aigua freda i a més tot diàfano allà al soterrani de lo que era l'estadi, però hi havia com una porta que era un magatzem de l'Ajuntament, i bueno, allò donava por, eh? I llavors tot això ho he volgut treure amb el llibre, perquè em va sobtar molt, i tot això es va transformar amb l'Olimpiada, eh? I aquell estadi, que després jo, fent la cursa al Corte Inglés, me'n recordo que vam passar per allà a l'estadi, i això, ostres, em va portar molts records, i això que et queda gravat.
4: Una de les descripcions que fas és de la SEAT com a planeta azul. I a més expliques per què es diu Planeta Azul, i és curiós, no? I a més és que realment la SEAT, com dius tu, no solament era una ciutat, és que era un món sencer, gent diversa. Fas unes descripcions de les seccions de la SEAT, perquè hi ha un recorregut que aquest us l'heu de llegir i no ho podeu perdre. Hi ha un dels capítols que es diu Esta fàbrica és una ruïna, en la que fa una descripció total de lo que és la fàbrica, perquè hi ha un personatge que està ensenyant la fàbrica a un altre dels personatges de la novel·la, i és absolutament brillant. És que no he pogut parar de riure, Juanjo, amb el llibre.
5: Sí, no, a més, tot això, o sigui, ho he viscut, eh? I el del Planeta Azul és molt curiós, perquè això eren les oficines on, perquè, o sigui, sempre diem que la SEAT era una fàbrica de cotxes, però una fàbrica de cotxes, deien que movia molt de papers. Hi havia una paperassa allà impressionant. Hi havia unes oficines on les feia, es tenia de fer tota la logística perquè sortissin els cotxes. Bueno, pues això era un espai diàfano de com semblava, a mi em semblava com mig camp de futbol, eh? I eren les oficines totalment diàfanes, i allí havia, bueno, el que deien, com el Planeta Azul, que va ser un programa del Félix Rodríguez de la Fuente, que es deia Planeta Azul, i com estava pintat de blau tot allò, pues li van dir el Planeta Azul, i deien que es deia així perquè havia toda clase de animales, eh? I la veritat és que, o sigui, era un món curiós, eh? I bueno, la gent deseava

0: Que la vida real, quan estaves treballant, també hauria de ser una persona recurrent, lingüísticament ràpida.
1: Sí, sí. Mira, saps el que passa? Que nosaltres, o sigui, vam entrar, jo vaig entrar a treballar a l'any 77, a la SEAT. Pues, dos anys després van començar a prejubilar a molta gent, que se n'anava a casa seva, i a la seva vida només havien fet que treballar. Aquesta gent arribava a casa i es sentaven davant del televisor, només hi havia dues cadenes. Quan volien sortir a la dona li deia que no, que jo vaig a comprar i tinc això, i es anaven consumint, i es morien de pena. I això va ser que, o sigui, nosaltres tenim de tindre algú que ens ompli a fora de la SEAT. La SEAT està molt bé, treballar està molt bé, però i som una generació que tots, o sigui, el que no fa submarinisme fa fotografia, el que no viatja, el que no pinta, el que no escriu, el que no... O sigui, pràcticament, però tota la generació que ara s'està jubilant fa moltíssimes coses. I per això jo des d'aquí invito que aquestes coses, pues, fer aquest tipus de voluntariat, podríem dir, que sí. Estic fent jo amb aquest llibre.
0: Ara parlarem d'això, però hi ha un dels capítols i aquí demostra no solament la teva sensibilitat com a persona, sinó que demostra la diversitat de gènere que hi havia en aquest món planeta, que és el capítol aquest que es diu Tetiques de perra. I en aquí parles d'un personatge que també m'agradaria que parléssim una miqueta de la Mar, com s'integra a la SEAT i com viu dintre d'aquesta fauna.
1: Bueno, aquesta dona, la història, és una història paral·lela al món que vivíem dintre de la SEAT.
0: Sí.
1: Aquí, bueno, és una noia
0: de Saragossa,
1: de poble, és una noia de poble que als 18 anys, com passava molta gent, se n'anava de casa, s'escapava de casa, sortia, i perquè volia viure al món. I aquesta, pues, és una noia que a Saragossa, pues, entra a l'Oasis, que era com una mena, el que era aquí el Molino, a Barcelona, pues allà era l'Oasis, i allà coneix aquest món, i després posa un bar
0: a
1: Castelldefels, i bueno, i entra amb una història d'amor amb una de les
0: dels personatges
1: d'aquesta història, i bueno, es va enllaçant tot, i hi havia molta gent d'aquesta, que aquesta noia, bueno, en aquell moment amb aquesta professió amb un bar de copes, pues era una forma d'empoderar-se, o sigui, era una dona empoderada en aquell moment, que la dona, o sigui, tenia molta llibertat i feia que en aquell moment normalment era, et casaves i vivies formaves una família, i ja que pràcticament moltes deixaven de treballar, o sigui...
0: No desvetllarem tots els personatges, però realment hem d'anar a la recerca d'en Tristan i hem de llegir el llibre per saber qui és el Tristan i quines són les manifestes que fa, perquè és tot un personatge dintre d'aquest llibre. Juanjo, ens has portat uns objectes que tenim aquí a sobre de la taula, que els que esteu escoltant l'entrevista ja podeu entrar al nostre Instagram d'EsplugasFM i veureu el que m'ha portat. Bueno, m'ha portat a mi, ens ha portat a la ràdio perquè ho veiem. Digue'm què m'has portat. Aquí hi ha un sobre. Què és aquest sobre?
1: Mira, aquest sí,
0: no, sí, sembla, sí, mou.
1: No sembla un sobre,
0: és
1: un full de nòmina, però la gràcia que té és que aquest full de nòmina s'obre i és el que és el sobre. Aquí és on ficaven els calés,
0: sí.
1: I tothom dues vegades ja l'ho explico al llibre,
0: sí.
1: Dues vegades al mes rebíem el sobre, i el sobre per nosaltres era el més important de la feina.
0: En el llibre ho expliques, que era tot en metàl·lic, en efectiu, no hi havia, com ara hi ha els comptes corrents, i clar, això significa que per tenir aquests diners i donar-vos el sobre, i hi havia molts quartos allà a la SEAT.
1: Molts.
0: Dos cops al mes.
1: Bueno, hi havia... Ja, el pagament es feia en dues...

0: dues parts. Una part que és la nòmina, que és el que cobrava la gent, i la segona part que es cobrava era la prima. I la prima aquesta, el que la, és el, les hores extres, la, l'antiguitat, la, el factor de risc que tens amb el teu puesto de treball, etc, etc. I tot això es cobrava el dia 15. Clar, quan es cobrava amb metàl·lic i amb un sobre, normalment aquell sobre no arribava a casa. El senyor que el cobrava, amb això tenia pels seus gastillos, i això se, ho escaque. Per sí, això
1: arribava a casa el sobre de la nòmina, però el de les primes no.
0: El de la prima normalment no arribava. I llavors, clar, quan la SEAT va decidir que això es tenia de pagar per al banc, i que la gent tenia d'obrir una cartilla i que li pagaríem pel banc, molta gent no va voler. I va ser una negociació molt dura i es va aconseguir amb un conveni a canvi d'altres prestacions.
1: Ensenya'm més coses, perquè has portat fotografies.
0: Bueno, he portat, mira, jo som un fans dels cotxets petits,
1: sí,
0: i he portat un, no és un 600, és un 800, però que és molt semblant al 600.
1: Ah, m'he pensat que era un 600.
0: Però perquè és en quatre portes i llavors es deia 800. Uah. He portat un 1.500, he portat un 1.400 de l'època, i també he portat un Ibiza, perquè l'Ibiza és el cotxe que va suposar el canvi per la SEAT, o sigui, el canvi que va passar als anys 80, que la SEAT ja es va convertir en... va ser l'enganxe que va fer que els alemanys volguessin comprar la SEAT.
1: Perquè la SEAT va estar a punt de desaparèixer i de tancar-la definitivament.
0: Clar.
1: Això ho vas viure tu, ja estaves treballant a la SEAT.
0: Estava treballant a la SEAT, i tu imagina't que la gent d'allà veus que la Fiat, que era l'empresa mare que ens donava tot, o sigui, tota la tecnologia per fabricar cotxes, encara que nosaltres havíem après molt i ja teníem un centre tècnic que podíem desenvolupar moltes coses, pues ja no ens donava aquest apoyo. I llavors, pues, si algú va dir, pues, tenim de fer un cotxe almenys per intentar fer que aquesta fàbrica tingui algú que sigui interessant per algú que la vulgui comprar, perquè si no nosaltres sols no podem seguir endavant. I va ser a l'Ibiza, que en el seu moment va ser un cotxe, pues, que ens va donar la vida a la SEAT, i jo crec que és un cotxe que passarà a la història per revolucionari. O sigui, el motor que va tindre el va fer Porsche, i a més no només ho va fer Porsche, que feia molts motors, sinó es va deixar ficar Porsche a sobre del motor, i quan aixecaves el capó i llegies Porsche, pues això era per a la gent era una garantia. Va ser un motor, a més, molt ben fet, perquè inclús va tindre un rècord Guinness de per tindre poques averies, o sigui, el cotxe, l'avantatge era una mica més gran que la resta de cotxes utilitaris que hi havia en aquell moment, i era molt ampli, i això també va entrar molt bé a aquest cotxe. I bueno, va ser el que va fer que l'empresa anés endavant, sobretot perquè tots els treballadors en aquell moment, o sigui, tots a una, van fer que l'empresa tirés endavant, o sigui, vam lluitar i ens vam aixecar, i la gent que d'això va decidir que teníem que tirar endavant, sigui com sigui. I bueno, vam tindre nosaltres sort, però la Volkswagen molta més sort, perquè es va trobar una red aquí de postvenda feta a Espanya, que pràcticament ells no tenien, un país que van començar a fabricar cotxes a les nostres fàbriques, a Pamplona es feia el Santana, i a la fàbrica de SEAT de la zona franca es feia el Passat, i després ja també a Pamplona es va fer ja el Polo, I bueno, va ser una època de molts canvis, i nosaltres, pues, bueno, amb els nostres cotxes que eren de Fiat, i els vam canviar una miqueta la cara perquè siguessin Seat, i després ja, pues, a poc a poc es va transformar tota la gamma, i van aconseguir una gamma molt interessant durant els anys 80-90, fins a avui en dia, que és una empresa puntera i que està, o sigui, a l'avantguarda de la tecnologia i del disseny, sobretot amb la marca Cupra.
1: Ens ha portat també una bugia, i això ens donarà pas per parlar de la part més tècnica. Una mica ja ho has explicat, no? Sí. Tot el que va suposar el motor Ibiza, però els grans canvis que ha fet la tecnologia automobilística, sí, sí. I els que ens han de venir encara, amb tot el tema dels cotxes elèctrics.
0: Sí, sí. Pues, bueno, la bugia aquesta té història, perquè jo a la SEAT aquesta em vaig trobar un cementiri de cotxes que estaven de la primera època dels cotxes allà abandonats amb un racó.
1: El llibre també ho explica, que hi ha una zona que hi ha
0: llavors, cotxes. I bueno, i amb aquest cementiri al terra, perquè aquests cotxes hi havia gent que passava per allà i li treia peces que necessitava i tal, i em vaig trobar aquesta bugia i me la vaig guardar, i com sóc una mica guardamerdes, pues, aquí la tinc. I bueno, pues, aquests cotxes, pues, jo amb tota la bona fe vaig anar al Departament de Comunicació, que en aquell moment el portava una noia que era periodista, que es deia Elvira Veloso, i li vaig explicar, escolta, tenim els cotxes aquí, ostres, nosaltres els podríem almenys netejar i posar, no, a ordre, intentar una mica a veure si els podem reconstruir, perquè són, això és un patrimoni que té la SEAT. I em va dir, calla, no li expliquis a ningú, deixa les coses com estan, perquè si algú s'entera que aquests cotxes estan aquí, demà aniran al desguace i es desfaran d'ells, o sigui, perquè la gent no li dona cap valor, i com és un i com estan inventariats i això, o sigui, se'ls trauran de sobre, perquè o sigui, no, ningú li dona ningú valor.
1: Mercedes,
0: o sigui,
1: té només un museu.
0: Tots tenim, bueno, ara SEAT té un museu, totes aquestes fotos que he portat, sí, són del museu de SEAT. I ara vam tindre la sort, a més, amb el Saló de l'Automòbil, que els van exposar pràcticament 75 cotxes, o sigui, un per any. I és impressionant la col·lecció que té SEAT de cotxes, tant de cotxes de sèrie com cotxes de carreres. O sigui, és impressionant. I això és gràcies, mira, va haver-hi el que hi ha a totes les empreses, pues un senyor, el senyor Izquierdo, que aquest li agradava molt la mecànica, i es tenia de jubilar, i en lloc de jubilar-se va proposar quedar-se a arreglar els cotxes, i llavors la gent quan es jubilava tenia una jubilació parcial i cada any tenia de vindre a treballar un parell de mesos, i llavors ell convencia la gent aquesta per vindre a treballar al taller aquest de reconstrucció de cotxes, i li ajudaven a reconstruir cotxes, i pràcticament tots els cotxes aquests els van reconstruir. Ell tenia molta habilitat i feia uns esmorzars allà i tal i qual, i jo el vaig conèixer perquè jo treballava llavors a l'escola, i ens venien a demanar molt utillatge i eines per arreglar cotxes, i clar, com li deixàvem perquè no tal, pues, es van fer molta amistat. I bueno, jo al principi dels cotxes d'aquest de museu, jo entrava per allà i els veia, i inclús alguna vegada, pues, donava una volta allà, que era tota una nau, pues, però quan el provaven, el ficaven en marxa, pues, donava una volteta per allà amb els cotxes. Ostres, recordaves d'aquells temps, que era molt interessant.
1: També ens has portat unes medalles.
0: Sí, mira, aquestes medalles, per exemple, aquesta és la commemoració del cotxe 1 milió. Nosaltres, la SEAT, cada any pràcticament es portava el premi de cotxe de l'any. Això és el cotxe de l'any, any 72-73, del 127. Aquí a la portada està la del 124 Sport. O sigui, tinc unes quantes medalles, i aquesta és la del 124. No, la de 1430. O sigui, jo... Pues això, que vaig guardant cosetes que teníem a casa, i que bueno, i que em fa molta il·lusió, perquè ara les trec i pràcticament no existeix. I aquesta xapa, que tu veus aquí és això, l'identificatiu que portaven tothom dintre de la fàbrica. O sigui, cadascú tenia un número, quan més números tenies, la categoria era més baixa, la E era d'empleado, perquè havia empleado i obrero, segons estiguessis directament assignat a producció o a les oficines, i el color era on estaves ubicat. Llavors, quan tu anaves per allà, si et despistaves i anaves a un taller que no et corresponia, pues venia el vigilant i et parava, i què fa vostè per aquí? A primera vista veien com...
1: Anava per colors o no? Perquè aquest...
0: Sí, anava per colors.
1: Així estava, tothom sabia...
0: Tothom, o sigui, si tu estaves al taller 5 i tothom la xapa era de color marró i venia una la xapa verda, el vigilant anava, tu què fas aquí? Llavors pues, tenia de justificar, pues, mira, m'ha enviat el meu jefe que tinc de buscar no sé què.
1: I ja m'imagino el tràfic de canvi de xapes. Tinc que anar a no sé quina zona que té canvi de xapes.
0: Sí, això era... Sí. M'imagino. Allà tot funcionava... hi havia molta picaresca i molt compadreo.
1: Perquè el llibre va de la picaresca de la vida.
0: Sí. El llibre a mi m'agrada, perquè a més quan el llegeixes i dius, és un llibre que a mi m'agrada molt, és d'amistat, perquè al final tu veus l'amistat que fa l'inspector con el treballador que et desea, sí. L'amistat que fa que el Tristán con el padre Cosme, o sigui, són històries d'amistat, però amistat d'aquesta duradera, o sigui, no amigos de som amics de la feina i quan te'n vas ja se n'oblida, són amistats aquestes verdaderes. Hi ha històries d'amor, hi ha històries d'amistat, o sigui, hi ha una mica, és com la vida mateixa.
1: Juanjo, en aquest llibre, quanta part hi ha de ficció i de realitat? Tot és aventura, però segur que hi ha alguns episodis que són ficció, que no han passat mai.
0: Jo dic, o sigui, de la veritat a la ficció hi ha una línia molt... I clar, hi ha coses que són de ficció amb el llibre, però és el menys. És només per donar-li ja quan llegeixes, és que no vull, no m'agradaria, o sigui, fer spoiler
1: no.
0: Del llibre,
1: no.
0: Però jo, si posem una, jo crec que un 5% és ficció i tota la resta o ho he viscut jo en primera persona o he estat amb la persona que m'ho ha explicat, que ha sigut primera persona de que li ha passat. Jo he conegut a les tetiques de perro, he conegut a un Tristán, he conegut a un padre Cosme, he conegut al padre Celestino, clar, que era, he conegut, o sigui, al Malboro, he conegut, o sigui, a tots aquests personatges, que als corredors de motos de Montjuïc, al senyor Mostajo, que és el venedor de bicicletes i de motos, tota aquesta gent han passat per la meva vida en algun moment, no? I si no, i després hi ha uns altres, pues, que els he tingut molt, molt, molt, molt a prop. O sigui, i m'han explicat aquestes històries de... O sigui, jo la història, quan em vas explicar la història del que aquí es diu Tristán,
1: no direm el nom, però Tristán.
0: Sí, de que aquí... No, pues jo, ostres, i qui és aquí? I m'han portat, i aquest és el... I me'l van presentar, i era un tio amb un don de gentes i una elegància que aquesta... Deia, ostres, i aquest... I era un secretari d'un jefe superior, que el jefe superior semblava el secretari en lloc de... I després sí que hi havia un personatges d'aquests que no sabies el que feien, com li passa amb aquest, a la set, un tio que no sabies quina feina feien i que eren d'aquests simpàtics i tal, i portaven a casa els jefazos i o sigui, feien coses d'aquesta. Hi havia una a la SEAT, al menjador, hi havia una taula que li deien la taula del colesterol.
1: De què menjaven?
0: I perquè aquests, o sigui, el cuiner li feia un menjar especial, perquè ells portaven, havien anat a caçar i portaven, doncs, el senglar, portaven, o sigui, peces d'aquestes de caça perquè li feien allí i deien, mira, els de la mesa, el colesterol avui estan aquí de farra.
1: Ara sí que m'agradaria, Juanjo, explica'm, perquè tots els diners de la venda d'aquest llibre van destinades a una obra que és la parròquia de Santa Anna de Barcelona, i m'agradaria saber com decideixes que els diners de la venda dels llibres aniran a una obra social.
0: Bueno, a mi la veritat és que jo quan et jubiles i dius, ostres, em trobo en un moment que per sort he tingut la sort de treballar amb una gran empresa i em jubilo, pues, amb una jubilació que em dona per viure tranquil·lament, i llavors, pues, penso, tindria de fer alguna de voluntariat, perquè, ostres, no, la vida no és només, hosti, treballar i després per tu mateix. Tal com està el món, dius, ostres, si puc ajudar amb algú, pues, m'agradaria fer-ho. I bueno, em costa molt, pues, que del meu temps fixar una quantitat de temps per fer alguna cosa. Per exemple, si em dius, ostres, tots els dimarts al matí, ostres, pues, em dic, i en canvi, pues, mira, això ho faig a estonetes, ho faig a...
1: Clar, perquè el voluntariat pot ser amb el temps, amb el teu temps, o econòmic.
0: Clar, i jo penso que, bueno, és el meu temps també,
1: i
0: després d'aquí, pues, si podem... Per mi hi ha dos vies. La part econòmica, que tu ja... Si, tu pots imaginar que el que dona un llibre, pues, a no ser que sigui un best-seller i que demà, pues, em cridi el Pablo Motos a l'Hormiguero, eh? I llavors, pues, el dia següent, pues,
1: se ve
0: trending topic, sí. Però si no, pues, jo estic aquí a un llibre, però per mi és el tema de visualització de lo que és la parròquia de Santa Anna. I els vaig conèixer per casualitat, perquè, o sigui, jo estava fent el camí de Santiago, ens vam trobar una noia que treballava en temes socials i això, que aquesta... I llavors, pues, ella treballava a Pamplona, i com nosaltres normalment quan anem de viatge, tenim família a Pamplona i anem de viatge allà, pues vam dir, quan anem a Pamplona et visitarem. I quan la vam trucar per visitar la Pamplona, estava a Barcelona, i ens vam trobar i ens diu, treballo al carrer Santa Anna. I jo, carrer Santa Anna, i jo,
1: a la plaça Catalunya.
0: I Rambla, bueno, sí. Vam anar allà, ostres, i vaig descobrir que allà hi havia, bueno, una església impressionant.
1: Sí, de les més antigues de Barcelona.
0: Sí, però a més preciosa. I aquesta gent dona 500 dinars diaris a gent que no té possibilitats. I, ostres, i em va agradar. I jo anava buscant algú per fer aquesta donació, i a vosaltres us importaria que... I, bueno, vaig parlar amb el padre Peyo i em va dir que perfecte, i bueno, i estic enfrescat amb això, i amb molta il·lusió, perquè em fa molta il·lusió, perquè no és el mateix quan vas a vendre un llibre per mi, quan el vas a vendre per una obra social. O sigui, és molt, molt diferent, o sigui... I...
1: Doncs ara, si et sembla, anem a parlar amb el padre Peyo i parlarem de l'obra social de la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Doncs donem la benvinguda al padre Peyo, que el tenim aquí amb nosaltres. Molt benvingut.
2: Aquí estem disposats a tenir aquesta trobada amb els oients també.
1: Hola. Doncs sí, saluda Juanjo.
0: Hola, padre Peyo. Buenas tardes.
2: Hola, com estàs?
0: Molt bé, molt bé.
1: Expliqueu-nos, si us plau, què és aquesta obra social que fa la parròquia de Santa Anna de Barcelona, que està a les Rambles i a la plaça Catalunya. Quines són les obres i quina és la vostra finalitat de l'obra?
2: Bé, llavors, aquesta parròquia, que de fet és una parròquia antiga, és una parròquia que comença a Barcelona al segle XII, o sigui, és de les més antigues de Barcelona, és una església romanicogòtica i que està al costat de la plaça Catalunya, però era una de les entrades a la ciutat medieval, perquè era la Porta de Santa Anna, una de les entrades, no? Que estava al costat de la Rambla, que era una Rambla riu, no? Llavors, aquí, pues, just al centre de la ciutat, dormen moltes persones al carrer. Hem de calcular que entre Ciutat Vella i l'Eixample són entre 500 i 600 persones les que dormen directament al carrer. Llavors, nosaltres tenim oberta l'església des de les 8 del matí, bueno, 7 i mitja, fins a les 9 de la nit, per acollir a totes les persones que dormen al carrer, i el que fem és un menjador social que dona dinar, bueno, esmorzar, dinar i sopar, i després servei mèdic d'atenció de medicina general i de medicines específiques, atenció en salut mental, acompanyament en salut mental, també especialment a la situació de dones en carrer, després l'orientació laboral, l'acompanyament en la situació social de documentació i de papers i de possibles derivacions i sortides. I llavors cada dia passen unes 400 persones, molt majoritàriament joves.
1: És molt moltes gràcies per tota aquesta explicació, no? Perquè tot i saber que hi havia el tema del menjador social, doncs coneixia alguns aspectes, però aquesta atenció mèdica, salut mental i aquesta ajuda a la regularització en quant a la documentació que necessiten algunes persones, la desconeixia de totalment. La parròquia de Santa Anna, a quina congregació formeu part?
2: Bueno, és una parròquia de l'Església Diocesana de Barcelona i forma part de l'Església Diocesana. I llavors, el que passa és que, com a parròquia del centre, manté tot el que és l'activitat litúrgica de celebració, però a la vegada, com era un edifici gran, en un claustre antic i gòtic, i amb molt, és un espai també que la naturalesa i la bellesa de l'espai ajuda a recuperar la dignitat de les persones. I llavors tenim oberta l'església, el claustre, també a la rectoria hi ha uns pisos d'acollida per a nois del carrer que fan un procés que es diu els llars d'oportunitats, que en aquest moment tenim 25 nois en aquesta circumstància, no? I llavors és posar l'Evangeli en pràctica, és a dir, posar la disponibilitat als altres i el servei a les persones més vulnerables des de la nostra fe.
1: És una missió que teniu aquí a casa nostra. Es parla molt dels missioners que estan a fora altres països, però no parlem de les missions que es fan aquí dintre, a la nostra ciutat.
2: Bueno, i que pensa que, per exemple, el centre del turisme, del negoci, que és la plaça Catalunya, pues, amagat, tenim la catifa posada, no? Però de forma invisible hi ha moltíssimes persones. Pensa que la persona que avui dorm al carrer no és una persona gran que a vegades tenia problemes d'alcoholisme, sinó que ara és un jove que no té papers o una dona recent arribada i que està dormint al carrer i porta menys d'un any dormint al carrer perquè les seves il·lusions, lo primer que s'ha trobat és que no té documentació, no té treball, no té possibilitat de sobreviure i està vivint al carrer. Llavors, això és el que la ciutat amaga i a lo millor una ciutat tan turística a la vegada és una ciutat hostil i una ciutat amb dificultats per integrar les persones.
1: Sí, perquè el carrer Santa Anna està, ja ho hem dit, al darrere de la plaça Catalunya, el carrer Santa Anna té els seus comerços, Portaferrissa, bueno, hi ha tot aquest centre comercial i ho dius, sou com invisibles perquè no se us veu ni se us coneix.
2: Clar, i compte que sí, no que tant el nostre coneixement, sinó sobretot a nosaltres ens preocupa que tenim molta gent al carrer invisible i abandonada i no tenen resposta. O sigui, nosaltres, i de fet agraïm molt que aquest llibre perquè també suposa donar a conèixer no tant el que nosaltres fem, sinó la realitat de les persones que estan en aquesta situació, i aquesta dimensió solidària és molt important perquè fa possible que una tasca que com ha sigut fer una ficció entorn de tota la vida de la fàbrica de cotxes de la SEAT i tot això, sigui també una ocasió de solidaritat a les persones més vulnerables.
1: I aquí és on entra en Juanjo, perquè ens has fet 5 cèntims de què et va motivar de donar-ho a la parròquia, però una vegada ja vas conèixer el padre Pello i altres persones, com ha sigut aquesta fusió que heu fet, no?, d'acompanyament per part teva i per part de la parròquia dels donatius que puguin rebre de la venda del llibre, que esperem que siguin moltes vendes.
0: Sí, sí, jo el que abans comentava, de que si la forma que els llibres són llibres i la gent li costa comprar, a no ser que cridin de l'hormiguero, pues és el que passa aquí. Jo amb aquest tema de quan vaig decidir que el que traies d'aquest llibre tenia d'anar amb una causa, era la meva part de contribuir amb un voluntariat, i bueno, i feia una mica de cosa dir, ostres, un llibre que no té res a veure amb res de la de, o que a mi em sembla que no té res a veure amb algú de lo que fan a la parròquia Santana, i em vaig oferir, per mi va fer molta il·lusió que em diguessin que em donguessin la benvinguda i que m'acollissin entre ells, i que d'alguna forma em vaig trobar partícipe d'aquest projecte, i la veritat que ara que he sentit el padre Pello encara més, perquè cada vegada me n'alegro més d'haver fet aquest pas, i el que et deia abans, hi ha molta gent jubilada, que està fent moltes coses a casa seva i que pot donar sortida i pot fer pues un tipus de voluntariat d'aquest tipus, o sigui, de vendre les coses, i el que guanya, que potser no li treu de res, o sigui, poder-lo aportar a causes d'aquestes solidàries.
1: Padre Pello, quin tipus de voluntariat teniu a la parròquia? A més de la presencial, no?
2: O sea, però pensa que en primer lloc, o sea, tot això és possible, tota aquesta atenció, perquè som una colla de 340 voluntaris, que aquí estem, o sea, tenim un grup de 15 professionals, però després hi ha la pila de voluntaris que lo fem per amor a l'arte i per amor a les persones i per intentar que aquestes persones que no tenen llums per ningú costat, que almenys tinguin una petita llum encesa per a dir-les per el seu nom, per acollir-los, per estar al seu costat, no? I llavors penso que el que hi ha persones que és des de la... Perquè a vegades és un restaurant que ve i ens porta comida, a vegades és una fàbrica de llet que ens porta l'alimentació, a vegades és un especialista en cinema que està preparant ara un documental, a vegades és un llibre, com és el nostre cas, que està donant a conèixer des de la solidaritat la realitat de les persones invisibles. Llavors, us és molt d'agrair perquè l'administració pública no dona respostes si la ciutadania no fa de pal de paller perquè aquestes responsabilitats les agafi l'administració. I llavors nosaltres treballem també per a la implicació de l'administració en la resolució de qüestions que són d'elles, no? I tot el que sigui el coneixement, donar a conèixer, no deixar-lo amagat, per a nosaltres és molt d'agrair. Per això també la literatura sempre és una finestra oberta.
1: Jo convido a les persones que ens estan ara escoltant que entrin a la vostra pàgina web, que és santaanna.org, i allà trobareu totes les explicacions, qui són, quina és la seva visió i missió, què és el que fan, com pots col·laborar, les notícies que tenen. Bé, totes les explicacions que necessitem, doncs les trobarem a la pàgina web de Santa Anna. No sé si, padre Pello, alguna coseta més que afegi, o per part del Juanjo, algun comentari més?
2: O sigui, jo agrair, perquè també aquesta recuperació històrica que fa el Juanjo de la vida de la SEAT, penso que com el 47 i algo, perquè a lo millor això també té una pel·lícula, és important fer-ho perquè és recollir la història de com uns altres han fet el procés d'integració. I ha sigut venint de fora, l'esforç del treball, la trobada, en, la pèrdua que han tingut al darrere, i això també és molt important per a la nostra gent que ha deixat les seves arrels fora, que ha deixat la seva família i que venen aquí i estan soles. Jo penso que tenen molt a veure la gent que nosaltres acompanyem i la gent d'aquesta novel·la.
1: Doncs molt ben vist. Realment, Juanjo, sí, molt ben vist.
0: Sí, sí, la veritat és que sí. Vull donar les gràcies i això sento, o sigui, quan parlo, aquesta novel·la era una mica ocupar-me de l'oblit. També de posar, perquè és una cosa que amb un parell de generacions això s'olvidarà i una mica deixar constància d'aquestes petites coses que passen dintre d'una fàbrica que si no, o sigui, no ningú sabria, o sigui,
2: que... Però és que la fàbrica ha sigut també el lloc de la possibilitat d'integració de moltíssima gent. I ara a vegades ja no tenim aquestes oportunitats. Però ha sigut l'oportunitat de que tinguessin futur moltes persones.
0: No, és l'autèntica realitat, eh? Nosaltres, a més, la SEAT vam ser uns privilegiats dintre de... O sigui, perquè nosaltres, jo hi he nascut, abans ho he comentat, a les vivendes de SEAT. Les vivendes de SEAT era un món que hi havia gent de tot arreu, perquè, a més, una de les condicions que vam fer quan es va fer la SEAT és que no es podia agafar tècnics ni gent d'altres empreses que ja funcionaven a Catalunya per no deixar-la sense empleats. I llavors va haver una gran crida perquè vingués gent aquí a treballar a la SEAT. I es va fer el que eren les vivendes de SEAT, un món amb gent de tot arreu, amb la seva cultura, amb les seves diferències, i allà
2: però
0: es va integrar tothom.
2: Pensa que això que dius, jo faig un pronòstic. Si les fàbriques i les empreses avui no fan vivendes per als seus treballadors, al preu que està la vivenda a Barcelona no trobaran treballadors. I haurem de tornar a aquests llocs perquè ara la gent no pot integrar-se a la ciutat perquè no pot... Nosaltres tenim gent que ja ha aconseguit els papers i té el sou, però no té un lloc per viure perquè ningú li llogarà en el seu sou i en la seva història un pis a ningú de les persones que estan arribant. Llavors, tornarem a això, perquè si no, les empreses no trobaran treballadors. Bueno, de fet, ja no estan trobant treballadors.
1: Però és que ara estem en una triple discriminació. Hi ha la discriminació, la racial o de provinència, i després també tenim la discriminació econòmica, que una persona no pot llogar-se un pis aquí a Barcelona. Per tant,
2: i compte si a més eres africana i eres negra.
1: Correcte.
2: I tens alguna dificultat d'idioma, que tinguis
1: exacte
2: un sou.
1: Per tant,
2: que tinguis,
1: tenen, no? Sí, tenen una triple llavors discriminació aquesta gent. Totalment.
2: I que compte que al final estem construint una ciutat inhòspita. Perquè tindrem turistes, però si no tenim persones, tenim un problema.
1: Doncs gràcies, jo vull donar les gràcies al padre Pello per totes aquestes explicacions, per posar els punts sobre les is amb aquesta petita intervenció que ens has fet. Gràcies al Juanjo també per fer aquesta aportació i per visibilitzar-vos, que és el que ens fa falta, visibilitzar aquestes gent invisibles, aquestes causes invisibles, que s'han de parlar d'elles, perquè és el que fan la ciutat i és el que fa la humanitat.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Juanjo, vols dir alguna cosa més?
0: No, donar les gràcies a vosaltres, a tu Isabel de Ràdio Esplugues, per l'oportunitat aquesta, i gràcies al padre Pello també.
1: De la mateixa manera que he dit la pàgina web de la parròquia, doncs també us vull convidar a que mireu la web del juanjobofill.es, i fa molta gràcia perquè El Juanjo és molt optimista, Padre Pello, i fa tot amb molt d'humor, i entres a la seva pàgina web i diu: ja tengo libros y me lo quitan de las manos. I això és molt optimista.
0: És veritat.
1: I demostra l'humor que té el Juanjo amb les coses que fa.
2: Pues ahí estem. Si anem per davant, sortirà la cosa. Vale. A comprar el llibre.
1: Sí, senyor.
0: Gràcies.
1: Gràcies per la labor que esteu fent des de la parròquia, amb tot aquest suport que esteu donant amb aquestes persones sense llar. Gràcies, una abraçada molt gran.
2: Bona nit.
0: Adéu, bona nit, gràcies. Gràcies.
1: Doncs Juanjo, ara que hem acomiadat el Padre Pello, gràcies novament, no em canso de donar les gràcies. I aquest llibre, D'on està mi sobre, que parla de la història de la SEAT, els seus beneficis aniran a favor d'aquesta causa social, d'aquesta lluita social de la parròquia de Santa Anna per les persones sense llar, com ja hem explicat, i me lo quitan de les manos.
0: Sí.
1: Cómpralo, cómpralo, que me lo quitan de les manos.
0: Molt important. Aquest llibre es pot trobar a Amazon, es pot trobar a Casa del Llibre, que és també està, i en aquest moment, jo m'imagino que mica en mica irà apareixent a la web del Corte Inglés, a més puestos. Vale. Si algun, a través de la meva web, jo tinc alguns encara, i me'l pot demanar a través de la meva web, quan posar-se en contacte
1: en contacte. Sí, hi ha un apartat de contacte.
0: En contacte, me'l demaneu. I si sou d'aquí d'Esplugues, podeu anar a l'escriptori, a la papereria Escriptori, que també tenen llibres allà, que tenen llibres. I gràcies als de la papereria Escriptori per agafar aquests llibres.
1: I si voleu deixar comentaris en el blog, també ho podeu
0: fer. Sí, sobretot, i Amazon, i a qualsevol web, si deixeu comentaris, us agraeixo molt, perquè això fa que es mogui molt que és la promoció del llibre.
1: Doncs jo espero que vagi molt bé i que em demanis d'aquí uns mesos una altra entrevista perquè la cosa vagi bé i em puguis explicar moltes coses.
0: Molt bé. Isabel, moltes gràcies per la teva atenció.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
6: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Ibs mateix, que va néixer a França, en concret a la ciutat de Lió. Hola Ibs, com estàs?
1: Hola Assumpta, gràcies per invitar-me a aquest programa. En primer lloc, cal disculpar el meu accent, el meu pobre català, perquè fa només 6 mesos que aprenc català. Estic matriculat a la UOC, que és la Universitat Oberta de Catalunya, i segueixo les classes del Jordi Esteban aquí al barri, i ja.
0: Ja. No, però et defenses molt bé, eh? I tant, i a més que s'agraeix, no, de que el vulguis parlar a vegades sense necessitat, perquè aquí tothom sap castellà.
1: Sap castellà, sí.
0: Sí, sí. Tu vas néixer i has viscut la major part de la teva vida a Lió. Ens pots parlar d'aquesta ciutat? Què en destacaries?
1: Sí, és una capital molt industrial, amb un teixit comercial, industrial, ho he dit, i també unes universitats també impressionants en medicina, clar, i també en ciències i tot això. I és una ciutat també molt interessant perquè és a prop dels Alps. Ah. I també a 2 hores i mig del Mediterrani o de Marsella. Ah. Així que
0: sí.
1: Els caps de setmana són fantàstics.
0: Ja, segur, tens moltes possibilitats.
1: Sí, clar.
0: He llegit que la ciutat té molts menys habitants que Barcelona, però que l'àrea metropolitana s'hi sembla que és molt gran, l'àrea metropolitana.
1: Sí, perquè tenim un casc de ciutat petit, que són 500.000, 600.000 habitants, però tot el Gran Lió són quasi 2 milions d'habitants.
0: Quan eres petit, venies de vacances a la Costa Brava i a Alacant.
1: Sí.
0: Quins records en tens?
1: Un record fantàstic, clar, perquè era l'estiu, eren les vacances, mis primers amics eren alicantins, i m'agradava molt unes expressions en valencià que utilitzaven. Eren els anys 60, i tot el món allà parlava castellà. Perquè no se podia parlar molt valencià, però les expressions m'encantaven. I quan vaig decidir viure aquí en Barcelona, clar que volia aprendre català per no perdre cap conversa, e integrar-me al teixit social, cultural, que per mi, i també per això que estimo tant Barcelona, és que és una capital amb arts, amb coses que visitar, amb exposicions, amb teatres, és bastant viva.
0: Sí,
1: saps?
0: Sí.
1: I és per això.
0: Quan vas venir a Barcelona per primera vegada?
1: De petit ja havia vingut, però realment mi mi real encant, fa 12 anys.
0: Yeah.
1: 12 anys, sí, sí, sí, però solo venia per les vacances.
0: Sí, sí, sí.
1: Venia una setmana, 3-4 dies, com les turistes.
0: Sí.
1: I ja.
0: I quina impressió et va fer? Perquè d'alguna manera et va seduir.
1: Una impressió de llibertat.
0: Sí?
1: Sí, de llibertat. Lyon és una ciutat bastant burguesa.
0: Sí.
1: I un poc cuidada de si mateix, saps?
0: Yeah.
1: Un poc estricta.
0: Sí, sí,
1: estricta,
0: sí, sí, sí.
1: Amb una cultura entre catolicisme i protestisme que la gent no s'expressa molt, saps? Diuen los demás españoles que los catalanes són
0: tancats,
1: però nosaltres,
0: comparats amb els lionesos,
1: una broma.
0: Ja,
1: és una broma. No, no, és sobretot això. I com com diu, esta libertat de prohibido prohibir.
0: Ja,
1: mm?
0: Sí, sí, sí,
1: I
0: sí.
1: Eso,
0: del maig del 68.
1: Sí, sí, sí, sí. I una cultura viva. Una cultura viva, i quan vaig

0: diversas, porque eso también es lo que me interesa en la vida, ¿eh? Encontrar gente, charlar, también hablar de la seva vida, de dónde vienen.
1: I aquest barri va ser Sants.
0: Ah, i Sants fue... I Sants fue... va ser la revelació.
1: Sí.
0: Sí, perquè no... bueno, per vacances, clar que havia...
1: Bueno, havies visitat més els llocs.
0: Havia visitat a l'Eixample, al Born i tot això, però no volia este barri sincer, un barri sincer i sin el soroll de les maletes matí i nit.
1: Ja. Això que aquí tenim l'estació bastant a prop, però,
0: sí, però
1: no trenc...
0: Bueno.
1: No. I a la banda on vius tu, més cap a prop del Mercat Nou,
0: sí,
1: i això.
0: A prop del Mercat Nou, a prop del metro, però a prop del mercat sobretot.
1: Sí, no es viu tant l'ambient turístic,
0: no.
1: Es queda molt al voltant de l'estació, tinc la sensació.
0: Sí. I una gent bastant obrera, humil, i interessant, que pot parlar-me de la seva vida, i això és el que m'interessa. Per mi la vida és parlar amb els altres, és parlar jo també, parlo molt, però és sobretot escoltar i intercanviar,
1: intercanviar. I quin procés vital vas seguir tu, diguéssim, per decidir que volies marxar de França?
0: Soc metge,
1: sí.
0: I especialitat en neurogeriatria. Així que la frase clau de la geriatria és donar vida als anys, sinó anys a la vida.
1: Yeah.
0: I el principal és preparar-se i preparar els altres. Jo no vull donar consells als meus amics catalans geriatres, però el principal és imaginar lo que segueix, el que segueix, perquè si arribes a la jubilació sin haver pensat, és un fracàs.
1: Ja. I tu com a metge sempre has treballat en neurogeriatria?
0: Sí. Sobretot per les seqüelles de d'ictus i de malalties demencials com l'Alzheimer, i també en cures pal·liatives.
1: Deu ser dur treballar a cures pal·liatives, o no? O depèn de com enfoca la mort la persona.
0: Sí, depèn de... Bueno, tens el teu espíritu, però també és compartir coses increïbles.
1: Yeah.
0: Sí, realment. I també... amb la gent que s'està morint, però també amb els cuidadors. Cal fer prevenció i educació a la gent, que els cuidadors siguin familiars o professionals. I això fue també el que me motivó.
1: Clar, ja. Deu dependre molt de com els pacients enfoquen la mort, no? Perquè tots s'ho veuen venir, no?
0: Sí, clar. I hay que parlar o no parlar. perquè

0: quedar-se sense dir res, mm-hmm, també és clar, algo,
1: eh? Sí, sí, mm? Acompanyes, et pots sentir acompanyat,
0: escoltar,
1: sí,
0: tenir la mà, tot això és molt, molt important.
1: Segur.
0: I també contar coses.
1: Ja, yeah, encara que l'altre no contesti. Mm,
0: I sense far venir l'ansietat.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè si preguntes coses i la gent no sap respondre, és molt ansiós. Claro. Molt ansiós. Així que, bueno.
1: Tu, havent desenvolupat la teva vida professional a França,
0: sí,
1: com valores el sistema sanitari català?
0: No, conec bastant. Sí que he vingut per a unes xarxes universitàries i tot això aquí en Sant Pau i altres hospitals, però penso que hi ha bastant que fer per a la prevenció i per a i la prevenció i també la formació.
1: Mm-hmm.
0: Que en França he participat a una lluita fantàstic, perquè quan vaig començar geriatria era una nada.
1: Yeah,
0: yeah, la geriatria
1: no es valorava.
0: No es valorava nada. I ara és algo, però és un...
1: Molt reconegut.
0: És un... Pff, fantàstic. I penso que encara aquí...
1: Hem de fer aquest
0: camí. No és tant.
1: Yeah. No és tant. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Oh, okay.

0: aquí es va destapar el mal funcionament de les residències molt a la pandèmia, que es va morir molta gent gran i llavors es va veure doncs, que moltes residències no tenien l'atenció mèdica adequada, no? I no sé si tu allà tractaves a les persones grans així individualment o també feies tractament institucional?
1: Les dues coses, perquè aquesta pandèmia va revelar
0: sí.
1: unes faltes d'atenció enormes. Al principi era gent gran que venia que va ser hospitalitzat i que va morir i que va morir sola.
0: Sí.
1: Sola, sense la família, sense res. I als 10-12 dies després de l'inici de la pandèmia, vam canviar les coses i les lleis franceses.
0: Ui, perquè, que ràpid.
1: Ah, sí, perquè
0: en 10-12 dies
1: en el meu hospital és dir que deia que la família tenia que vindre, acompanyar, que era algo
0: vital, no?
1: Sí, la primera setmana quan vaig cerrar jo mateix les cases estas
0: els tabuts,
1: sí. Era
0: devia ser horrible.
1: Horrible. I és una imatge que tinc encara. Realment. Així que, i hem desenvolupat altra cosa.
0: Aquí passa que les residències són serveis com subrogats, no?
1: Sí,
0: que es donen a empreses i llavors jo trobo que es valora molt que el cost sigui econòmic, diguéssim, més que la qualitat del servei que s'ofereix, no? I es controla molt poc la qualitat del servei. No sé si allà a França passa el mateix.
1: No,
0: fins que no hi ha un desastre, no es destapa.
1: Sí. Lo que va passar durant la pandèmia és que vamos a inventar saps? Pel teatre hi ha el teatre Hors les Murs. En Avinyó,
0: sí.
1: És a dir,
0: sí, fora
1: els murs.
0: Sí.
1: I hem fet la mateixa cosa.
0: Ah, que bé.
1: Jo cada dia anava a 2-3 residències quan terminava el meu servici. Me anava en altres residències i portava la competència és,
0: o sigui, les directrius és un, que
1: però semblava, sobretot sí. lo que faltava, sí que fue menos desastrós.
0: I la gent té molta formació, la gent que treballa a les residències.
1: Sí. Cosa formació para també para ajudar al quotidiano, para que sapiguen les paraules, les mirades i com escoltar.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: que
0: sí,
1: respondre a la família i tot això per evitar la guerra.
0: Clar. Jo trobo que aquí la sanitat pública, si tu tens una malaltia greu com un càncer, això, que a la sanitat pública trobaràs resposta i un bon tractament, no?
1: Sí.
0: Però en canvi amb tots els temes de prevenció, de salut mental, trobo que encara ens queda molt camí per recórrer, perquè la gent que té problemes de salut mental o va a la privada o, si no, es demora molt l'atenció.
1: Això
0: no?
1: És el pecat mediterrani.
0: Sí.
1: Saps? Al nord d'Europa, clar que hi ha una atenció diferent. Nosaltres, França, Espanya, Catalunya, clar, Itàlia, i els països àrabes, clar, és una falta enorme.
0: A veure si ens hi posem, doncs. I quines aficions tens tu?
1: Els viatges. El ball, sí, el
2: sí,
1: ball, la música, mira,
2: sí.
1: la música que he escoltat, i també els viatges. Els viatges, he viatjat per tot el món durant mi vida amb els meus fills, i la primera cosa que volia fer al moment de jubilar-me, sí, és fer un tour del món.
0: Oh, que bé. I que l'has fet o no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, l'he fet 8 mesos,
0: sí,
1: sin volver.
0: Oh,
1: sense voler.
0: Quina experiència, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sud-amèrica, Filipines, Indonèsia, Singapur, Índia, Nepal. Unes experiències, però fantàstiques.
0: Oh, segur, seguríssim. Mira, doncs, que ja se'ns acaba el temps del programa, però això, per acomiadar-te, ens podries recomanar algunes receptes per prevenir les demències?
1: Sí, clar. Clar, clar. La primera cosa, i pot ser una curiositat, però és menjar bé.
0: Uh-huh.
1: La primera cosa, uh-huh, menjar bé. Tenir una vida bastant esportiva.
0: Uh-huh.
1: Compartir amb la gent.
0: Uh-huh.
1: Quarta cosa, curar i evitar les malalties cardiovasculars.
0: Uh-huh.
1: Perquè això és lo principal.
0: Sí.
1: I ja, està bé. Si menges, si camines, corres,
0: si tens vida social,
1: si tens vida social, i que bueno, et cures a medit.
0: Ja. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per les teves recomanacions i per tot el que ens has volgut explicar, que ha sigut molt interessant.
1: Gràcies per invitar-me.
0: Fins una altra. Adéu.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
6: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
7: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Marisa Alonso, que va néixer a la província de Lleó, en un poble anomenat Santa Maria del Páramo. Hola Marisa, com estàs?
1: Bé, bé, moltes gràcies per la teva invitació.
0: A tu, per accedir a venir. Quins records tens del teu poble natal? Com va ser allà la teva infància i la teva joventut?
1: Doncs crec que com la memòria és molt selectiva, jo he amagat els meus records més macos, no? I crec que la meva infantesa, des de que jo tinc noció del temps, doncs va ser com la de molts nens i nenes d'aquest temps, de la dècada dels 60-70. Doncs jugàvem molt, sobretot al carrer. A mi m'agradava molt llegir contes i sobretot m'agradaven els recortables, que eren unes figuretes que podies fer de cases i fàbriques, i feies un poble, i bueno, van regalar i me va agradar aquest, i sí, sobretot els contes. I fins als 9 o 10 anys vaig anar a les escoles que es deien en aquella, ara suposo que en alguns pobles també, les escoles nacionals, i estudiava una enciclopèdia que es deia Álvarez. Hi havia diferents graus depenent de l'edat. Hi havia primer, segon, recordo la primera i el segon grau. Després de 50 i tant anys encara la tinc a casa, i era una enciclopèdia molt, molt pràctica, molt ben explicat els temes i amb boniques il·lustracions.
0: Això és una relíquia, eh?
1: És una relíquia, sí, està molt passadita allà, però sí, és algo que crec que són els primers estudis, no? Que se queden ahí per sempre, i era molt sintètica. Traia una espècie de, portava una espècie de petit atlas, molts colors, feia per parts colors de països, de continents, de ciutats, i jo, que de petita era bastant fantasiosa, encara ho sigui sempre, era molt, m'imaginava que algun dia jo viatjaria per algun d'aquests països, però malgratament va ser sol una fantasia, eh?
0: Ja, bueno, però vas venir a Barcelona, que sí. Déu-n'hi-do.
1: Sí, tant, bueno, és veritat, eh? Benvingut, doncs sí.
0: Sí, suposo que a cada poble és l'escola nacional que hi havia,
1: sí,
0: no? Però
1: sí.
0: A Santa Maria del Páramo hi devien haver més escoles a part d'aquesta.
1: Bueno, a part havia el col·legi de monges, que després de fer els primers anys de la niñet, de la escola nacional, els meus pares van portar al col·legi de monges. Hi havia també un institut. Jo volia anar a l'institut perquè anava molta amigues meves, i com que m'agradava més, però no, vaig estudiar el batxillerat, el batxillerat elemental al col·legi de monges, i era bastant dur perquè el col·legi aquest no tenia el títol oficial per a examinar de curs de batxillerat, i recordo que tenien que anar a l'Institut de Lleó a examinar-nos, que ja encara no recordo com es deia, però que quan vaig a l'estiu i passo per davant és que ens posa la peu de gallina.
0: Sí, perquè tu jugaves tot en un dia, no?
1: Exactament.
0: Després d'haver portat bé el Exactament. Curs, un dia t'examinaves, sí. I depèn del que et tocava.
1: Clar.
0: És el que en deien exàmens lliures, no? Que, bueno, que t'examinaves,
1: sí, sí,
0: per lliure.
1: Era per,
0: sí,
1: lliure, però totalment. I més a més anava gent d'altres llocs, d'altres altres pobles, i t'encontraves com una mica desemparada, i aquell tribunal que passejava, aquells passeigs tan seriós, tan rígid,
0: persones que no coneixies,
1: sí,
0: de res,
1: sí,
0: no?
1: era duríssim, de veritat, això lo recuerdo bastant, eh? Sí. Però bueno, acabé el batxillerat a trancas i barranques, l'elemental s'acabó.
0: Ja, quin descans.
1: Sí, quin descans, sí, sí.
0: I la teva família com era? Amb què consideres que t'ha influït?
1: Si hi havia que renyir, pues sí que renyien, però no tinc un record dolent, més bé tot el contrari. Era la disciplina d'aquests anys que eren... Pues és el que havia, no?
0: Però et donaven afecte, et senties,
1: sí,
0: estimada.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mm. Molt. Jo era bastant contestona, eh? No,
0: yeah.
1: no era fàcil, eh? La meva germana era més pacífica i el meu germà
0: més
1: era
0: dòcils.
1: Sí, una mica, sí, sí, protestona.
0: I va ser això de la protesta el que et va fer venir cap a Barcelona?
1: Bueno, no sé, després en els anys, pues, me vaig plantejar en l'adolescència, bueno, pues tinc bueno, d'aquí del poble, sí, queria fer un record.
0: Adiós.
1: Sí, que m'agrada molt, és molt bonic, del meu pare, que bueno, el que feien, no?, quan tenien 13, 14, en l'adolescència, pues era molt aficionat a la pesca i solien anar a passar el diumenge al riu. Ell aprofitava per anar a pescar amb el meu tiet i nosaltres, la meva cosina, la meva germana, la meva mare, pues, es banyaven en aquelles aigües gelades dels rius de Lleó, que és una meravella, però són rius molt d'aigües molt fredes. El meu pare pescava majorment trutxes, cangrets,
0: sí.
1: I després el millor era el menjar. Pues la meva mare preparava truita de patata, embutis, pebrots escalivats. Uh-huh. Bueno, era una festa, no? Posava allí la tovallola i a la gerba,
0: sí.
1: I sí, sí, molt, molt. I passaven així el diumenge, i bueno, tinc molts records també de la verena del poble, uh-huh, del meu pare. Majoritàriament la gent es dedicaven a la vendimia, havia moltes
0: vinyes,
1: sí. Mm. I jo era petita, però recordo molt aquests anys de que era com una espècie de treball també de tallar la uva, però que jo no tallava, perquè jo el que crec que donava era més molèstia i una altra cosa. Però després, a la tarda feien festa, i com venien molts vendimiadors de moltes parts, pues, era fantàstic, sí, i aquelles puestas de sol no se me van a olvidar mai.
0: Quins records més macos.
1: Sí, sí, sí, les fires de i festes del meu poble també, els havia els diumenges, bueno, encara un mercat molt gran. En aquella era de pagesos que venien de la comarca, no? Que portaven pues fruites i verdures i ara s'ha hecho molt més grans, però ara ja hi ha vestits i bolsos i de tot,
0: yeah.
1: però era un mercat molt, molt maco, i les festes pues havia uns focs artificials que jo recordo com algo fantàstic, no? I sí, bueno, pues sí, tinc records de l'adolescència molt, molt, molt macos.
0: Que bé. I què et va motivar a venir a Barcelona?
1: Bueno, no ben bé res. Venia con un treball d'una persona coneguda que tenia uns parents aquí a Barcelona, i jo vaig arribar a Barcelona el 78, 79, no recordo bé, i La veritat és que en aquell temps no tenia massa interès o cap interès pel català. Em sentia molt còmoda parlant el castellà i crec que la gent o en les botigues o en el treball on estava m'entenien i em contestaven igualment en castellà, o sigui, que gairebé em plantejava pues, apuntar-me a classe. I després em va casar i la meva parella havia nascut a Catalunya, a Barcelona, però de família castellana també. O sigui que jo seguia con el meu castellà. Crec que la primera vegada que em vaig adonar de la importància de saber parlar l'idioma català va ser quan comencem a mirar escoles, bressols per el nostre fill. El seu pare i jo estàvem bastant d'acord que al bressol, a part de castellà, es parlés també català. I va ser molt, molt bona idea de deixar en aquell bressol, perquè el salt del bressol que es deia el Niero al col·legi Joan Pelegrí aquí en Consell de Cent, va anar un grup gran de nens que era com si la guarderia tingués un concert en aquest col·legi. I era molt interessant perquè ja van canviar, però ja van conèixer molts nens, no? I la veritat que va ser una molt bona proposta per part de la directora de la guarderia, Anna, es deia. Sí. I un encert, crec, molt, molt, molt bo de fer aquí el batxillerat, perquè aquí hi havia en aquest col·legi la figura del doctor Joan Pelegrí, que va ser crec primordial per als primers anys de nois i noies. Ell impartia, no exercia molt de professor, però sí que impartia xerrades i els inculcó valors com la lleialtat i l'amistat. I avui dia molts d'aquells nens, alumnes del Joan Pelegrí ja tenen 40 anys i encara segueixen sent amics, i suposo que molts pares hem d'estar orgullosos, no? d'aquesta amistat, i jo crec que va influir molt en la seva manera de ser. Jo de vegades penso que hauré fet per mereixer aquest maquíssim fill que tinc.
0: Que bé. Home, doncs sí, Joan Pelegrí va ser un gran pedagog
1: molt.
0: I aquí al barri ha tingut molts reconeixements,
1: sí.
0: A part de l'escola,
1: sí,
0: de portar el seu nom, té una plaça també,
1: sí,
0: dedicada,
1: sí, sí.
0: Ell.
1: Crec, mira, que tots els nens grans, petits, el dia de la seva mort a l'església del Sant Àngel aquí a Sants estava ple, és que a rebossar gent, nens fora i gent que veies plorant i com amb un sentiment d'aquell home.
0: No m'estranyes,
1: sí,
0: es feia estimar i el valoraven molt.
1: Molt, molt, molt.
0: Mira, ara posarem la música que has triat, que és de,
1: sí,
0: Luis Eduardo.
1: Oh, okay. M'agrada molt.
0: Sí, que va d'acord amb els temps que estem visquent.
1: Sí.

0: Tu has tingut diverses feines, però la més gratificant va ser la del Museu Nacional d'Art de Catalunya, de l'APNAC.
1: Sí.
0: Què valores d'aquesta feina?
1: Pues, a veure, jo diré que l'entrar al Museu Nacional crec que va ser el paso, la iniciativa que va tenir jo, la idea firma de que tenia que aprendre català, perquè el MNAC és una institució que com a catalana pues, crec que quasi tothom parla el català, no? I però no perquè ningú m'ho exigís, sinó més bé perquè estava a un lloc de treball que ho requeria i venia molta gent de Catalunya i jo volia expressar-me en català. El museu és que estaven entre obres d'art de pintors catalans i jo també tenia aquesta necessitat, no? d'incluir-me en aquest també. I m'informé al districte i em van explicar lo del Serreny. Pues això, que es tractava de Serreny català, i el Serreny pues és una iniciativa de, com saps, de voluntariat, sí, destinada a les persones que saben una mica o inclús gent que acaba d'arribar i a Catalunya i no saben res, perquè és una forma d'aprendre amb aquesta gent voluntària molt fàcil.
0: Sí, perquè es basa en parlar, no? Bàsicament, que ajuda gent que potser té el català, l'ha sentit molt però no s'ha decidit a parlar-lo, no? I que llavors, perquè no es fa gramàtica ni això, només és conversa.
1: És conversa, exactament. I bueno, pues esto l'organitzava, em va dir la coordinadora d'associacions per la llengua, la CAL, i es donen l'oportunitat de llançar-se a parlar-lo, no? A perdre la por, que és el més difícil. I bueno, ara aprofito per enviar una abraçada molt gran a les meves profes, Elisabet i Conxita, Rosa, i també un record molt gran pel nostre estimat Joan Foix, que era un home maravillós, i els tres feien una classe que estaves molt a gust, hi havia molta empatia, i però clar, és que en Charren no sols parlar en català, també ho fa interessant el fet de que hi ha moltes activitats que duen a terme en Charren. Jo he tingut l'oportunitat de viatjar a molts llocs, especialment em va agradar conèixer la maternitat d'Elna, les platges d'Argelès, on van estar els republicans exiliats a França, i sempre a aquests llocs ens acompanyava la historiadora i escriptora Assumpta Montellà, que va ser la nostra guia, i és una dona molt documentada. Va ser molt molt maco, i també hem estat en Esplugues de Francolí, veient les coves, a Agramunt, veient també el procés de com fan els turrons, sí. I bueno, també altres activitats. Una de les activitats és el concurs de microrelats.
0: Ah, sí, que tu també t'agrada molt escriure, sí, no? Sí, és la teva afició més forta,
1: tu,
0: i has guanyat algun premi.
1: Bueno, és un poco pretensiós, és dir molt, però soy una aficionadilla.
0: Bueno.
1: Però sí, jo vaig a ser afortunada d'haver guanyat aquest premi l'any 2017, però no per guanyar el premi, perquè vaig a tenir el privilegi de conèixer I parlar amb l'escriptora Isabel Clara Simó. Això per mi va ser un regalàs, un regalasso que, vamos, no se m'oblidarà mai. Perquè esta dona escrivia igual que parlava, molt transparent, i recomano la seva lectura, Júlia, per exemple.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: I doncs, pues, què més? És que ja hem fet tantíssimes coses en Sarrén, que hem visitat molts llocs relacionats amb el taller d'unes classes d'història que donava el senyor Gionar, i hem visitat pobles, el poblat ibèric en Santa Coloma de Gramenet, que és superinteressant també, i altres llocs de Barcelona con molta història. Va ser un taller de història, però un taller cultural, i les sortides que feien eren excursions, però eren totes elles de tipus cultural, no? I destacaria també a Barcelona el Museu d'Història de Catalunya, que és el millor museu per saber el que ha sigut la història d'aquest país, no? I és que, no sé, tindria una llista llarguíssima de jo crec que en aquest temps de que està en Sarrén he conegut moltíssim més que tots els anys que està a Barcelona.
0: Mira, doncs, sí. Que bé que valoris tant el Sarrén,
1: sí, sí.
0: I tant de bo, sí. Alguns dels nostres oients que no s'han decidit a parlar en català,
1: de
0: doncs
1: verdad,
0: facin el pas i,
1: sí, doncs,
0: i vagin a la cal
1: a tots ells, la gent que tingui ganes de soltar-se i parlar català. A més, hi ha una empatia en els profes que és increïble,
0: Segur.
1: I de seguida fan perdre aquesta por que tenia, aquest sentiment de fer el ridícul. No, aquí totes som iguals, unes millor, unes altres, però fent, a més han fet moltes amistades a gent que a lo mejor ha deixat d'anar, però seguim mantenint relació.
0: Que bé, sí, que sí. Ho valoris tant.
1: Sí.
0: Pues bueno, no sé, amb totes aquestes paraules tan encoratjadores ens acomiadem perquè ja se'ns acaba el temps del programa.
1: Ha sigut un plaer.
0: Doncs molt bé. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest Fes l'entrevista.
1: Moltes gràcies.
0: I fins una altra. A tu, gràcies a tu.
1: Adéu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
5: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL. Taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
8: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Lilian Busquets, que viu a São Paulo, al Brasil. Ella és filla de família catalana exiliada després de la Guerra Civil Espanyola. Com us podeu imaginar, estem fent l'entrevista a través d'una plataforma digital. Hola Lilian, com estàs?
1: Hola, bon dia. Almenys aquí, al Brasil encara és el matí, aleshores, clar. Mira, bon dia per a vosaltres i molt de plaer de ser aquí amb vosaltres.
0: Gràcies. Els teus avis van emigrar cap a São Paulo després d'haver-se exiliat a França al final de la Guerra Civil. Varen triar ells anar al Brasil o va ser circumstancial?
1: Mira, va ser circumstancial, perquè en aquell temps, en realitat, no és que tenies opcions de triar tu les coses, no? Així que els asilats al sud de França tenien la Creu Roja per ajudar-los a sortir d'aquelles condicions que estaven i poder anar o migrar a un país que els donés condicions de vida, no? Perquè pensa que Europa estava devastada per la Segona Guerra també i no hi havia molt per on anar-hi. No? I aleshores, primer de tot, ells tenien intenció o volien, estaven fent tractes per anar a Mèxic, però va arribar un moment que el govern mexicà doncs, va tancar les fronteres perquè ja tenien molta gent allà i, és clar, doncs, van dir, mira, ja no podem més. No? I aleshores el Brasil era una opció, no era la primera opció que tothom tenia, perquè aquí es parlava portuguès, aleshores els que hi arribaven tenien aquest problema d'aprendre una llengua, no? Mm-hmm. Entre tants problemes que ja tenien. Doncs, però, mira, en aquell moment el Brasil necessitava de gent per treballar, no? I les persones que aquí arribaven, si tenien ganes, l'endemà ja estaven treballant. O sigui, això era un facilitador, no?
0: I tant.
1: I al final, doncs, van ingressar, doncs, amb un vaixell, no? Per la Creu Roja, i ells i tants altres, no? Doncs van arribar aquí a mitjans de la dècada de 40, diguéssim, no? I es van instal·lar i van fer la seva vida, no? I, és clar, van abrigar també després altres persones que van sortir de Catalunya, clar, de l'asili, però de Catalunya, que volien, doncs, diguéssim, un lloc millor, que tingués més horitzó per treballar, no?, i fer la seva vida, perquè fins a Catalunya el postguerra també va ser molt difícil.
0: La teva mare només tenia 6 anys, llavors.
1: Sí, la mare quan van anar tots cap a l'exili, ella tenia 6 anys, no?, si va estar un temps allà, després ella va tornar cap a Catalunya, no? Amb una senyora que tornava junt amb una nena també, i a Catalunya s'hi va estar fins que es va casar. No? I quan es va casar amb el pare, no? Quan van començar a festejar, la mare ja li va dir, escolta, jo em caso i marxo d'aquí, no? Perquè la mare volia conèixer altres llocs, no? La mare volia caminar. Saps aquella música de xarango?
0: Sí.
1: Que diu, camina fins que et trenquis, no?
0: Sí.
1: Camina per saber-ho tot, per aprendre-ho tot, no?
0: Sí. Doncs
1: aquesta és la mare, no? Mm. Ella volia el món, no? I, és clar, Valls, doncs la seva ciutat d'origen era molt petita per ella, no? I tot el context del postguerra i les dificultats, doncs allò li va ser molt marcant i ella volia sortir de tot allò, no? I al final, doncs, va començar a festejar amb el pare i ja li va dir, mira, jo em caso i marxo, si vets bé, si no, mira, no cal dir que comencem res.
0: No? Ja ho tenia claríssim.
1: Era molt decidida, la mare.
0: Ja ho veig.
1: I el pare li va dir, no, jo hi vaig, on hi vagis tu, jo aniré també. I així, mira, es van casar, no?, i van migrar cap aquí, al Brasil. Van arribar aquí l'any 54 i és això que dic, l'endemà ja estaven treballant.
0: Clar, i els avis encara hi eren aquí al Brasil o no? O se'n van tornar abans?
1: No, els avis se'n van tornar. Els que hi eren aquí eren els padrins de la mare, que eren els seus tiets. Aquests no podien tornar perquè eren milicians, i de fet per ells era impossible.
0: Clar, devien estar fitxats.
1: Sí, aquests tiets els van rebre, com una altra parella també de Valls que volia començar la vida aquí. I durant els dos primers anys van viure tots junts i després, és clar, com que cadascú ja va tenir el seu treball i les seves economies, aleshores els pares van sortir, van llogar un petit pis al centre de la ciutat i van començar a fer la seva vida aquí. I després de molts anys vaig néixer jo, vaig néixer ja a la dècada de 60, I quan estava, diguéssim, per néixer, doncs la mare va escriure i l'àvia i l'avi van venir.
0: Mira.
1: Podien estar-se a prop i acompanyar els primers anys. I van ser anys que jo penso que per a mi van ser molt feliços els 3-4 primers anys, perquè estava dins d'una casa on... Era la casa catalana, diguéssim.
0: Sí, clar.
1: El meu bressol va ser el català, tothom parlava català, la mare treballava a casa, cosia a casa, el pare sortia per treballar, però jo, mira, dins de casa amb la mare, amb l'àvia, l'avi, doncs mira, un paradís, no?
0: Sí, com en una masia, no?, de les de Valls, sí.
1: Sí, això semblava, no? I és clar, doncs mira, era una petita Catalunya, no?, dins casa meva, i aquí va ser el meu bressol.
0: I ara com és ara la teva vida a São Paulo? Què valores de la teva ciutat?
1: Mira, São Paulo és una ciutat grandiosa, si fem una comparació amb les ciutats europees, és enorme, no? Doncs São Paulo avui dia, només perquè et facis una idea, és una ciutat que té 12 milions d'habitants, no? Només la ciutat de São Paulo, dins de les seves fronteres municipals. Però si mires São Paulo com la gran São Paulo, les ciutats al redador de São Paulo, que surts d'una i entres a l'altra sense adonar-te, perquè tot ha crescut i una toca l'altra, diguéssim, Doncs si mires tot aquest complex de ciutats, parlem de 22 milions d'habitants. O sigui, és un món, i és una ciutat extremament dinàmica, és el centre financer del Brasil, el que passa aquí és un reflexe de tot el país, diguéssim, i és una ciutat on en realitat no cal que hi surtis per res, perquè aquí ho trobes. Trobes els millors restaurants d'arreu del món, trobes tots els espectacles que vulguis, sempre que una exposició

0: porta tanta gent, la veritat és aquesta, no?
1: Ah.
0: I doncs tenim aquestes coses, però a mi m'encanta, m'encanta Sant Paulo, he crescut aquí, he vist la ciutat com ha crescut també, no? I m'encanta.
1: Que bé.
0: Si vols viure en un altre lloc, sí, també, perquè és clar, et fas gran i a vegades una ciutat tan gran també et pesa, no?
1: Sí, sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Sí. Doncs jo diria que avui dia l'ideal seria, mira, viure 6 mesos a Catalunya i 6 mesos aquí al Brasil, no?
1: Tu em vas explicar...
0: Però...
1: No, que em vas explicar que a l'escolaritzar-te que vas perdre el català, no? Perquè estaves moltes hores immersa amb la llengua acadèmica, diguéssim, i això, bueno, amb el portuguès, i que vas perdre el català. I com, com el vas recuperar?
0: Mira, quan era petita, doncs, dins de casa, fantàstic, amb el català, molt feliç. Quan jo vaig fer més o menys 4 anys, no, de 3 a 4 anys, els avis van voler tornar a Catalunya perquè l'avi no es va adaptar aquí, no li va agradar, i ell ja era un home gran i volia tornar a Catalunya perquè volia passar els últims anys de la seva vida allà. No? Doncs van tornar i la mare, doncs, va posar en marxa un projecte que tenia d'anar a treballar a la indústria de la moda, no? Que sempre li agradava tant. I aleshores, és clar, no hi havia ningú que es quedés amb mi a casa mentre ella treballava, i el pare també, i em van portar amb un col·legi, no? Amb un col·legi de nens petits, i perquè aleshores jo em quedaria allà tota la setmana, tota la setmana no, tots els dies, i ells m'agafarien al final del dia, no? I així va ser, però el primer dia de ser-hi, la senyora de l'escola, la directora, quan la mare va passar per agafar-me, doncs li va dir, escolta'm, no se la podem quedar. I la mare, oh, per què? Què ha passat? No? Oh, és que no entenem el que diu i ella no ens entén. Ah, no? I aleshores la mare va dir, ostres, és veritat, és que no parlo portuguès, perquè a casa sempre parlem el català. Doncs, mira, entre una i l'altra es van posar d'acord que jo m'hi estaria com a 2 setmanes, diguéssim, no? Per fer un diguéssim, una immersió, no? I a veure si al final s'entendríem, no? I així va passar, després de 2 setmanes pràcticament ja estava parlant una mica de portuguès, doncs mira, m'hi vaig quedar, i aleshores va passar un fenomen que crec que passa a tots els fills de la diàspora, que és que quan inicies l'escolarització acabes deixant una mica de costat la teva llengua materna, no? La llengua de la teva família, perquè passes hores i hores, a vegades tot el dia a l'escola, com era el meu cas, i per anar parlant el portuguès i començant a aprendre a escriure el portuguès, no? I totes les amigues i amiguets que fas i els veïns, doncs són persones natives del país. Doncs és clar que comences a jugar i comences a fer tota una integració amb aquests nous amics en portuguès.
1: S'entén.
0: I deixes d'exercitar la teva llengua materna. I això em va passar a mi. Doncs jo vaig continuar amb la, diguéssim, la comprensió del català, perquè els pares em parlaven en català i jo entenia tot, però vaig començar a contestar en portuguès perquè m'era més fàcil a mi, no? I vaig deixar de parlar el català.
1: Clar, i com que també interessava que fessis una bona escolaritat, no?
0: Sí, sí, tot això. I aleshores va arribar un punt, quan vaig fer 10 anys, no? Que vam anar per primera vegada a Catalunya. I la mare em va dir, mira, anirem a Catalunya, coneixeràs, doncs, tots els teus cosins, que jo no coneixia, els meus tiets, i els avis, que eren els pares del pare, no? Que tampoc els coneixia.
1: Clar.
0: I jo, mira, una criatura de 10 anys, està bé, doncs anem, perquè, ostres, amb 10 anys, als anys 70, no tenies cap referència del que era Catalunya. No? No és com avui, per exemple, que dius a un fill teu, mira, anirem a Suïssa, i ell doncs posa al Google Suïssa i en 3 minuts ja té tota la descripció del que és, ja veu, i fins i tot ja fa la seva, diguéssim, el seu passeig dins de Suïssa,
1: sí,
0: no?
1: El projecte, sí.
0: Sí, doncs nosaltres no teníem referència, no teníem res, no teníem internet, pràcticament no teníem telèfon, no, mòbils, res d'això. No? Doncs mira, està bé, i vaig arribar a Catalunya sense saber res del que trobaria, no? Perquè també no tenien gaires fotos, les fotos

0: que havíem portat eren més fotos de família, de dins de casa, m'entens? No hi havia així fotos de la ciutat, del paisatge. Doncs tot allò va ser molt, molt diferent per a mi. No?
1: M'imagino.
0: I vaig arribar, i aleshores una cosa molt curiosa em va passar, que vaig arribar a Valls, no? Vam anar primer a Madrid, de Madrid a Barcelona i de Barcelona a Valls, i vaig arribar i al baixar el passeig a l'estació, no a l'estació, doncs vaig veure aquella ciutat amb el casc antic, els edificis de pedra, no? I vaig veure també després les muralles i les muralles de Montblanc, perquè hi teníem família, i a l'aqueducte romà de Tarragona, doncs hi vaig quedar, ostres, què és això? És fascinant. Jo mai havia vist un castell presencial, perquè si pares a pensar, el Brasil té una història molt recent. Nosaltres tenim 500 anys d'història. Vosaltres en teniu, què sé jo, quants milers d'història, no?, d'anys.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I aleshores tot el escenari era diferent, però al mateix temps era tan familiar tot. I això em va sacsejar molt, saps?
1: Ja m'imagino.
0: Una experiència molt forta, perquè jo mirava les persones i la manera com miraven, la manera, els gestos que feien, la manera de caminar, sembla que jo vegés el pare i la mare a tot arreu, m'entens?
1: Sí, clar.
0: I al mateix temps, les olors que sentia, ostres, allò em va xocar molt, perquè jo dins de casa sentia les olors del menjar de la mare, que eren els olors catalans. La mare feia servir les mateixes herbes aquí, no? Però quan anava a casa dels meus amics i amigues aquí, el menjar era completament diferent.
1: Clar.
0: Doncs això, allò era com un xoc de cultures, diguéssim, no? Doncs, ostres, les olors que tinc a casa només existeixen aquí. Per què no són igual que les altres, no?, cases? I aleshores, quan arribo allà, tothom, les cases, totes fan la mateixa olor. L'olor de romaní, de farigola. Quan entres a les cuines, jo entrava a les cuines de les tietes i sentia aquell olor de farigola, saps?
1: Sí.
0: De carn amb farigola, de conill amb farigola. I allò, mira, vaig pensar, ostres, això és veritat. Existeix. Yeah. És un món complet. La meva casa a Sant Pau és només un gra d'arena.
1: Clar.
0: La platja tot està aquí, diguéssim, no? Jo som d'aquí. Doncs tenia aquest reconeixement, però aquest enteniment que jo feia part d'una cosa molt més gran, molt més intensa del que podia veure dins de la meva casa a Sant Pau, va ser una experiència molt forta.
1: Yeah. Doncs mira, no, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Fantàstic.

0: I Lilian, després de tornar a descobrir el català a Valls, has fet tota una llarga trajectòria amb la llengua i en contacte amb el país fins a arribar a ser directora d'ensenyament de l'Associació Catalònia aquí a São Paulo. I quins sí, objectius té aquesta associació?
1: Mira, l'associació és el casal català, no, d'aquell Brasil, l'únic casal català que hi ha al Brasil, aquí a São Paulo. Sí. No? Inclús aquí en aquest casal nosaltres també fem els exàmens oficials del Ramon Llull, no, els exàmens de proficiència. Sí. I ja fa molts anys que aquest casal està instal·lat, no? I ara nosaltres ja no tenim més la seu física, diguéssim, però estem a l'internet. No? Ah. La pandèmia ens ha portat al món virtual i això us he de dir que a mi m'agrada moltíssim perquè tinc condicions d'oferir els cursos de català a gent que està a 3.000 quilòmetres de distància perquè el nostre país és continental geogràficament. Sí, no? I una vegada a l'internet, doncs, tens aquesta possibilitat de, dins d'una classe virtual, tenir gent d'arreu del país. I això és fantàstic, no? Fins i tot tu aprens sobre el teu país, perquè entres en contacte amb persones de regions que tenen la seva particularitat i que moltes vegades nosaltres no les coneixem, perquè el Brasil és d'una diversitat fantàstica, no? Inclús aquesta música que has posat ara és com si fos un himne, no? De referència, de tota aquesta diversitat i alegria que té el poble, no? I jo, així, el Brasil és un país que ha rebut durant tota la seva història moltes onades migratòries, no? I aquestes persones s'han integrat, no? Es van integrar perquè la gent d'aquí és molt oberta, m'entens? Doncs té molta passió per conèixer coses diferents, cultures diferents, doncs no és una gent tancada, no? I això és fantàstic. Mm-hmm. I aleshores, doncs, amb la meva història, amb 10 anys d'haver sigut sacsejada per les meves arrels, no? Després d'aquest viatge vaig començar a parlar amb la mare només en català per poder aprendre, no? I vaig conquistar altra vegada, diguéssim, l'habilitat de parlar el català, i amb els anys vaig descobrir aquest casal aquí a São Paulo i m'hi vaig posar a aprendre el català. I el professor em va dir, quan vaig arribar, però què fas aquí tu? Si tu el parles, quin problema tens amb el català? I jo li vaig explicar, mira, el problema que tinc és que no el sé escriure. No? I escolta'm, jo parlo amb la meva família en català, però les cartes totes escrites en castellà. Jo vull escriure, jo vull tenir l'habilitat d'escriure en català i poder llegir en català. Perquè pensa que quan van arribar els primers llibres en català aquí, no, va ser ja després dels anys, quasi els 90, diguéssim, no? Perquè a la dècada de 90, perquè abans vosaltres tampoc els teniu aquí, no? No, ahir, això mateix.
0: Abans de la democràcia tampoc, no.
1: Això, i aquí a nosaltres, menys encara, ens va tardar molt més, m'entens? Mm-hmm. I després, amb la internet, avui dia és fàcil, avui dia pots llegir un llibre sencer per internet.
0: I tant.
1: No cal que el tinguis físicament, però aleshores no era possible, no? Era tot molt difícil. I em vaig posar a aprendre, doncs, i després de quasi 2 anys, no? Allà al curs i tot, un dia el professor es gira i diu, escolta'm, noia, tu aquí ara no, has de canviar el teu lloc. No seràs més un estudiant, seràs una professora. Perquè d'ara endavant, si alguna cosa encara no l'entens, hauràs de córrer al darrere perquè tindràs la responsabilitat d'ensenyar-ho. No? I mira, això em va agafar de sobte. No m'ho pensava i vaig dir, ostres, està bé, ho faré.
0: I tant. No?
1: I vaig començar a donar classes i mira, assumpte fins
0: doncs
1: avui.
0: Doncs has fet una trajectòria magnífica, eh?
1: Sí.
0: I feu una feina molt maca. Doncs algun dia a veure si em connecto amb vosaltres, que em faria il·lusió.
1: Fantàstic.
0: Mira,
1: quan vulgui.
0: Ara el Roger diu que se'ns acaba el temps del programa, ja, és que passa volant. Sí, sí.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu.
2: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i Labordet.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc la satisfacció d'entrevistar la Ileana Menéndez, que va néixer a la capital de Cuba, a l'Havana. Hola, Ileana, com estàs?
1: Hola.
0: Et veig molt bé.
1: Una miqueta nerviós.
0: Doncs no tens per què. Bé, diu que m'ha explicat que està nerviosa perquè habitualment no parla català, tot i que l'entén perfectament i el sap parlar, però és el que passa, que els catalans, al veure-la que és així mulata, no li parlen en català i llavors no té ocasió de practicar-lo, eh? Tu vas néixer a l'Havana i vas passar allà la teva infància i part de la teva joventut. Quins records en tens?
1: A veure, mis records... vivia en un edifici i tots en coneixien. Ho passava molt bé. Recordo que jugaven al carrer. Quan plovia molt, molt fort, sortien tots al carrer. En Cuba li diuen aguacerro. I era molt feliç amb el poc que teníem.
0: Ja, ja. I plovia sovint o no? O era una festa major quan plovia? No?
1: Sí, sí, sí, plovia sovint. Sobretot en mayo, los aguaceros de mayo.
0: Ja.
1: Havien canciones també.
0: Cuba té fama de tenir un bon sistema educatiu i sanitari. Tu valores l'educació que vas rebre?
1: A veure, jo vaig rebre una bona educació amb l'ajuda dels meus pares, que com és lògic sempre volien el millor pels seus fills. El sistema educatiu i el sanitari són molt bons. Els problemes són la llescatet i la falta de recursos que hi ha en Cuba.
0: I escassedat de productes?
1: De tot, de tot.
0: Des de sempre, quan tu vas venir cap aquí, quan tu eres petita, ja passava això?
1: Sí, i tant que sí. Una miqueta menys. Jo crec que ara tot és atrás.
0: Sí, sí, sí.
1: Al darrere
0: sí.
1: Tot.
0: Encara
1: ha anat
0: pitjor,
1: no? Ha anat a pitjor, exactament.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, suposo que des de que la Unió Soviètica no l'envia, no?
1: Exactament, exactament. Sí, sí, sí, sí. Això mateix, sí.
0: I tu no creus que es podria produir més a Cuba mateix sense dependre d'altres països i això?
1: Tant, i tant que sí, lo que és molt difícil. Cuba tot és molt complicat.
0: Ja, però... Bueno, jo quan hi vaig ser, allò que pensaves a vegades, no sé, inclús la gent tenir animals com per sobreviure o cuidar el camp per iniciativa pròpia, però també s'espera que tot ho faci el govern, no?
1: No, el que passa, a veure, passa que en Cuba la majoria de lo que fa la gent està prohibit. No pots muntar un negoci per propi perquè, clar, de on pots sacar el producte per poder clar. Vendre, per poder produir. És molt difícil tot és molt complicat. El govern és el que no deixa a la gent tirar endavant.
0: Tenir iniciatives.
1: Exactament, sí.
0: El teu fill ja ha estudiat a Barcelona. Creus que és molt diferent l'educació que hauries rebut a Cuba?
1: Sí, sí que hauria estat molt diferent. Entre altres coses, pel mateix que he comentat abans, quan no hi ha recurs, falla moltes més coses.
0: Ja, però sí que a Cuba, per exemple, doncs hi ha molts metges, hi ha molta gent amb carrera universitària, no?
1: Sí, sí, l'educació, sí, va bé, però és... Això que deia, és molt complicat, és molt difícil tot i costa molt. Recursos, la gent pide,
0: demana
1: llapis, llibretes, algo tan senzill com aquestes coses.
0: Que no hi ha ni material.
1: Exactament. Els metges també per poder avançar en estudis i materials, no hi ha recursos, no.
0: I en canvi la gent són molt alegres, no?
1: Sí, jo penso, i de què són tan feliços si no tenen res? Jo no ho sé, no ho sé. És molt curiós, sí.
0: Sí, sí. Què creus que influeix? No sé, la manera... És una qüestió genètica, de clima, o com us han educat?
1: Genètica, sí. Clima, sobretot. Sí. La música és molt important pels cubans, i tot això fa que la gent estigui feliç, entre cometes.
0: Ja. Quants anys fa que ets aquí?
1: Jo vivia amb els meus pares i germans i mai vaig pensar sortir del meu país. Vaig conèixer el meu marit actual i visc aquí des de fa 23 anys. Es diu pront, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí.
0: Però una vegada vas conèixer el que és el teu marit, no vas dubtar en venir, no et va fer por venir.
1: No,
0: ho vas tenir clar.
1: Sí, perquè amb ell ha sigut molt fàcil. Era és molt bona persona i lo notava.
0: Ja. Yeah.
1: No sé. També el meu pare, Palomel, que me la meva filla, que aquí... Tot clar. Això fa com un...
0: Ah, clar, que ell va parlar amb el teu pare,
1: sí,
0: també.
1: Sí, això és tot com una...
0: I li va donar confiança.
1: Sí. Sí.
0: Per tu era important l'opinió dels teus pares?
1: I tant. Mm-hmm. En Cuba és així. Mm-hmm. És així, sí.
0: I com és que el vas conèixer allà? El vas conèixer a Cuba?
1: Sí. Ell havia estat una vegada, va tornar i
0: que
1: coneixia el tiet de la meva veïna i nos coneixem per fer així com nos coneixem.
0: Ja, va fer amistat així,
1: sí.
0: Però ell venia per turisme.
1: Sí. Li agradava molt. Diu que el clima, la gent, el meu marit és molt xerraire i era feliç en Cuba.
0: Ja. No, és que ha de ser... És un país així com molt magnètic, no?
1: Sí.
0: Et va costar adaptar-te aquí a Barcelona?
1: No tant.
0: No tant.
1: El fred era el que em frenava una miqueta, però ja... Ja estic acostumada.
0: Clar, venint d'un lloc que no fa mai fred, no?
1: I tant. Mai.
0: Aquí senties més el fred del que el sentim nosaltres?
1: Una idea. Aquí diuen xaqueta,
0: sí.
1: En el meu país és abric.
0: Ja. Que és el màxim que us poseu, diguéssim. Sí. I aquí tu necessitaves abrigar-te més que la gent d'aquí.
1: Molt. Llegava a les discoteques amb el marit i les amistades i tothom anava dins de la disco, anaven en camisetes de tirant i jo era tot abrigat. No era capaç, era molt complicat.
0: Tenies fred. I com vas aprendre a parlar català?
1: En realitat em fa una molta vergonya parlar-ho i ho fa malament.
0: No.
1: Però entendre-lo m'hi ha estat molt fàcil. En el meu entorn tots els parlaven en català i em vaig adaptar. Després vaig descobrir les sèries Eco de la ciutat, Vendel Pla, etc. M'agradava molt. I el meu primer llibre va fer de l'Andreu Buenafuente. I em vaig sentir molt bé quan vaig veure que el tenia bé. No recordo com es diu.
0: Ja. No, però clar, llegint també...
1: I tant que sí.
0: Sí, s'assembla al castellà, no?
1: Exacte. Bueno,
0: és més fàcil, i si no entens una paraula la busques.
1: Exactament,
0: i això.
1: Exactament, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però és una llàstima que no et parlem en català, perquè si no segur que tindries molta, no et faria tanta vergonya, diguéssim, si el parlessis habitualment, però com que tothom et parla en castellà.
1: No, i a l'entendre que lo diu, que lo estic dient malament, doncs me tiro per darrere, no sé.
0: Bueno, però
1: em costa.
0: Que les llengües això s'aprenen exercitant-les i parlar-les.
1: Ja.
0: No? I clar, si no tens ocasió de fer-ho, doncs et costa més. Mira, ara posarem la cançó que has triat. Per què l'has triada?
1: Aquesta cançó l'he triat com a record dels meus pares, que els agradava molt la música.
0: Doncs, que bueno baila usted.
1: De Benimore.

0: Quina és la teva professió?
1: Soc sociosanitària i m'agrada molt. M'agrada ser-ho.
0: I has fet altres feines?
1: Sí, he treballat de personal de neteja, venedora de botigues, he fet manualitats i en un local d'oci dins d'un centre comercial.
0: Ahà. Però et vas decantar...
1: Sí, sí, m'agrada.
0: Sí. Per cuidar, diguéssim, altres persones,
1: sí.
0: I això.
1: M'agrada ajudar, sí, sí, m'agrada.
0: Et va costar trobar feina?
1: Sí.
0: Sí.
1: Després de sociosanitària, no.
0: Ja. Però abans, les sí. Anteriors, sí.
1: Sí, sí, abans sí, molta, sí, sí, sí.
0: I sempre eren contractes curts,
1: sí.
0: I això.
1: I també hice un curs de... administratiu, comptabilitat, però sempre em pedien o català o anglès, era molt massa complicat, sí.
0: Sí. I com et vas decidir pel sociosanitari?
1: Vaig anar a una assistenta social, me lo recomanaba, i fui entrando
0: parlant amb ella,
1: i amb
0: això.
1: Ella i sí. I quan comencé el curso me agradó,
0: he vist que
1: sí, sí, sí, sí, me va agradar molt, me va agradar molt. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I ara estàs contenta de fer aquesta feina?
1: Sí, m'agrada, sí, sí, sí, m'agrada.
0: Treballes en alguna institució o en cases particulars?
1: Treballo en una empresa que treballa per la Generalitat, Suara. Vaig anant de domicili en domicili i d'aquesta casa, sí.
0: I sempre tens els mateixos pacients?
1: No sempre, no sempre, perquè no sóc fitxa i no.
0: Te'ls canvien?
1: Me van canviant, sí. Usaris, hores, temps, tot.
0: T'ho van canviant?
1: Sí.
0: Però és molt important, no?, que tu... et vinculis efectivament amb les persones que cuides, o no?
1: Per mi i per els usuaris, sí. Però per a l'empresa em sembla que no és així, no ho sé.
0: Que no ho tenen en compte?
1: No ho tenen en compte, jo crec que no ho tenen en compte.
0: I quins, quan et canvien, per què diuen que et canvien? Quins criteris fan servir?
1: No, jo soc... tinc un contracte així com de substituta.
0: Ah, d'acord.
1: Entonces, jo vull suplente.
0: Ah, val, substitueixes a persones que no poden...
1: Exacte.
0: Llavors s'entén més que
1: sí.
0: Canvis. Si
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: No ho entendria.
1: Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: Fa molt temps que hi treballes?
1: 3 anys.
0: Uh-huh. I què valores d'aquesta feina?
1: La gent que és molt agraïda.
0: Sí, agraïda.
1: Sí, és molt agraïda. Sí, sí, sí, sí, sí. A vegades estan expectant perquè llegues, perquè sí. Arribis a casa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Perquè és gent que està sola habitualment.
1: Hi ha de tot. He anat a acompanyar a nens de les seves domicilis, a l'escola. He fet una mica de tot. Sí, sí, hi ha de tot. Gent major, jove, de tot, sí.
0: Quines aficions tens?
1: La música?
0: Sí.
1: Ballar, molt.
0: Com a la majoria de cubans, no?
1: Llegir i el cinema.
0: Ah, també.
1: M'agrada molt, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Quin tipus de pel·lícules t'agraden?
1: De tot una mica, menys de terror, tota. Mena de pel·lis, sí, sí, sí.
0: Està bé.
1: D'acció, sí, m'agrada més.
0: També. I segueixes llegint en català després del llibre,
1: sí,
0: de Buenafuentes?
1: Sí, i tant que sí. Doncs... A vegades le donen lectures al meu fill,
0: sí.
1: I jo me llegeixo amb ell.
0: Ah, que bé.
1: I així comentem un poc.
0: Ah, que bé.
1: T'ajudo,
0: sí,
1: una miqueta.
0: Clar, i també,
1: sí.
0: És un motiu per tenir conversa amb,
1: sí,
0: ell,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: A vegades,
1: sí.
0: El llibre és el pretext per parlar d'altres coses.
1: Mira, i a vegades no entenc segon què cosa i estic allà. Sí,
0: clar.
1: Sí,
0: i després els instituts també acostumen a recomanar lectures que tenen també alguna funció formativa, no?
1: I d'aquesta manera puc ajudar una miqueta, sí, sí, sí.
0: Està bé. I has tornat a Cuba?
1: He tornat molt poques vegades pel meu gust. M'hauria agradat anar-hi més, però no ho podia, no. És molt complicat, és molt car i és tot.
0: I has vist molts canvis?
1: Molts canvis, molt desgraciadament per pitjor. La vida a Cuba és molt difícil i no progressa. No progressa.
0: I la gent quina manera té de viure, doncs?
1: Malament. Jo penso que en Cuba és mal viu. O es sobreviu. Ja està. És complicat, sí.
0: Tens molta família allà?
1: A veure, els meus pares ja no hi són, però tinc molta família. Tinc una germana, tinc ties, cosins i nebodes. Sí.
0: I us comuniqueu sovint?
1: Ara més, perquè en Cuba internet és difícil. Sí, tenim una miqueta
0: de contacte,
1: però no és fàcil, no.
0: El teu fill té arrels cubanes?
1: No moltes.
0: Ha tingut més pes la família catalana i l'escola,
1: sí,
0: i
1: que
0: això.
1: És que ha nascut aquí, és diferent tot, sí. No té.
0: Però la mare és la mare, té molta influència.
1: Home, això sí.
0: Segur que una mica d'alegria teva li has traspassat.
1: Sí, això sí, i la música.
0: Et relaciones amb altres cubans aquí?
1: Per descomptat. Tinc amics cubans i ens veiem molt, sí.
0: En quines ocasions us veieu?
1: Passejar, ballar, una miqueta de tot, sí. Anar al cine, també, teatre.
0: Ah, que bé.
1: Sí.
0: I ara, amb la pandèmia, com us ho feu per ballar? O no balleu?
1: No ballem.
0: A casa?
1: No puc. Con tothom.
0: Clar.
1: No es puc, ja està.
0: Sí. Bueno, ara sembla que ja podem començar a reanudar algunes activitats.
1: Ja, sí. A veure si és veritat.
0: Com l'has viscut tu, la pandèmia?
1: A veure, ha estat molt dura. El ser sociosanitària, vaig haver d'estar treballant en la temporada de la pandèmia. Jo estic de confinament treballant, ajudant en tot i en el que podia i més. A Cuba, la meva família està bé, però la situació allà segueix sent caòtica. Està morint molta gent,
0: sí.
1: I és molt trist.
0: Clar.
1: Falta d'oxigen, sobretot, és tremenda. Sí.
0: Oh, quin greu.
1: Ja.
0: I la teva família de Cuba?
1: Està bé, la família està bé.
0: Però ells la pandèmia igual encara l'han viscut d'una manera més greu que nosaltres.
1: I tant. Ja, la gent allí no puc, aquello de confinament, si et confines no menjas.
0: Clar.
1: I les cues i tot per menjar.
0: Sí. Segueix havent-hi de racionament. I amb la qüestió de llibertats, això que arribi tot tipus de música o de premsa, amb això ja s'hi ha guanyat?
1: Jo crec que no.
0: No.
1: La gent no sap realment les coses que passen a Cuba. No. Ara mateix con esto del Patri Vida. Ha sido molt complicat. Molta gent presa, molta gent que pot reclamar, pot parlar de lo que necessitaven. Jo què sé, no.
0: I internet, què dius? Que no funciona bé.
1: No funciona bé. Estàs parlant i pum, es corta, és... Sí. I almenys tenen internet. Quan jo vivia,
0: no hi havia res. Però com a mínim és una manera de que puguis conèixer notícies d'altres parts del món i això, no?
1: Jo penso que el que hi haurà gent que sí que poden tenir, però la majoria ho fa per estar en contacte amb la seva família. No,
0: ja està.
1: No poden gastar lo poco que tenen d'internet en...
0: Clar, en saber notícies.
1: Exactament.
0: Ja. I quins projectes de futur tens tu?
1: Futur, doncs no demano molt. Tenir salut i poder veure el meu fill creixer.
0: I també t'estàs traient el carnet de conduir.
1: Oh, sí. A la primera vegada, el teòric, la pràctica em està costant una miqueta.
0: Bueno,
1: no,
0: però no hi ha com persistir i ja veuràs com aconseguiràs.
1: I tant.
0: Has de persistir amb el carnet de conduir i amb el
1: català.
0: Això mateix.
1: Val.
0: Doncs molt bé. Mira, ja se'ns acaba el temps del programa. Ja veus que ha passat molt ràpid. Tanta por i tanta vergonya
1: sí.
0: que tenies, veus?
1: Sí.
0: I això ja s'acaba. Doncs moltíssimes gràcies per haver vençut la vergonya i haver accedit a que t'entrevistés.
1: A tu. Adéu.
0: I et sentiràs.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un Poco de Todo y Algo Más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
4: Un Poco de Todo y Algo Más, amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts al programa 2014 del Club del Country, programa especial número 39 que dediquem a tots els números 1 des de que el Club del Country va iniciar les seves emissions el 1987. Estem a l'any 2011 i la primera setmana va estar ocupada per aquesta cançó escrita per Mark Oakley, Church Oakley, J.P. Twank, Turn on the Radio, enregistrada per Reba McEntire, directament com a primer senzill del seu 34è àlbum d'estudi All the Woman I Am. Substituïda 3 setmanes el número 1 per tancar gairebé el mes de gener per Felt Good on My Lips, una cançó de Tim McGraw escrita per Brett i Jim Beavers amb Brett Warren i Brad Warren i que es troba inclosa dins la seva compilació Number One Hits. Després va ser inclosa també amb el seu àlbum del 2012 Emotional Traffic, Tim McGraw amb Felt Good on My Lips.

excel·lents artistes, Don Tim McGraw, substituït a la primera posició 3 setmanes més per la cançó de Kenny Chesney, una cançó anomenada Somewhere With You del seu àlbum Hemingway's Whiskey, i que va ser inclosa amb aquest àlbum escrita per Shane McAnally i J.T. Harding.

Dues de les cançons importants de l'any, Felt Good on My Lips, de Tim McGraw, i Somewhere With You, de Kenny Chesney. La cançó que escoltarem ara mateix va estar-se una setmana al número 1. És una cançó que es va realitzar primer a mitjans del 2008 i va arribar a entrar a les llistes. Però aquest tema, Voices, de Chris Young, va ser tornat a realitzar després dels seus dos números 1, Getting You Home, The Black Dress Song, i The Man I Want To Be. I en aquesta ocasió, des del seu home, The Man I Want To Be, va arribar a la primera posició. Chris Tomkins, Craig Wiseman i Chris Young van ser els compositors d'aquest tema, que podríem dir que va tenir dues vides.

Brian amb la cançó escrita al costat de Jeff Stevens, Someone Else Calling You Baby, va ser el tercer i darrer senzill del seu àlbum Doing My Thing, que en va ser el segon número 1 de Luke Bryan a les llistes del US Billboard Country Songs. Seguim, perquè tenim una altra cançó que el mes de març d'aquell 2011 va arribar al número 1, en concret de la ploma de Earl Bud Lee i John Wiggins, que primer van registrar Joe Nichols amb el seu àlbum Real Things. Blake Shelton la van registrar per al seu EP All About Tonight i la va portar al número 1.

A continuació, amb el Club del Country, una de les cançons també més recordades de l'any, que va acabar de completar durant 3 setmanes els números 1 del mes de març del 2011. Una cançó escrita per Andy Gibson, Paul Jenkins i Jason Sellers, que va introduir com a segon senzill amb el seu quart àlbum d'estudi, My Kind of Party and Jason Aldean. De fet, aquest era un duet amb Kelly Clarkson, una cançó que també va ser inclosa amb el seu cinquè àlbum d'estudi de la Kelly Clarkson Stronger del 2011. Don't You Wanna Stay?

És tota una autèntica preciositat de cançó combinant amb aquests tocs de country i de pop que tenia aquesta peça. Tres setmanes al número 1, Jason Aldean and Kelly Clarkson, Don't You Wanna Stay. Let Me Down Easy, una setmana al número 1, Mark Knopfler, Jennifer Hanson i Marty Dodson a la composició d'aquest tema que va enregistrar Billy Corrington, segon senzill per al seu àlbum Enjoy Yourself, l'onzè senzill de la seva carrera artística i el seu quart número 1 consecutiu dels 6 que tenia. Yeah.

Programa 2014 del Club del Country, el programa número 39 que dediquem a tots els números 1 d'ençà del 1987, i hem arribat a aquest punt que escoltàvem la cançó de Jim Collins i David Lee Murphy cantada per Thompson Square, per aquest duo que van portar-nos a terme com a segon senzill del seu àlbum de debut, una cançó que va rebre diverses nominacions durant aquell any. Després de aquest tema que va estar una setmana al número 1, escoltem també la cançó que va venir després, dues setmanes al número 1, per Colder Weather, de Zac Brown, qui va compondre la cançó al costat de Coy Bowles, Wyatt Durrett i Levi Lovrey, segon senzill del seu àlbum You Get What You Get.

Colder Weather de Zac Brown. Una setmana al número 8 tancàvem el mes d'abril amb la cançó co-escrita per Darius Rucker al costat de Frank Rogers i cara Dio Guardi amb aquest àlbum que portava el nom Charleston, South Carolina 1966. Va ser el sisè senzill de la seva carrera artística, segon senzill d'aquest àlbum. Una cançó que arribava, doncs, també al número 1.

Així acabava aquesta cançó i així comença el tema d'en Kenny Chesney, que també arribava al número 1, una altra cançó escrita per en David Lee Murphy amb Shane Minor. Era el tercer senzill del seu àlbum Hemingway's Whiskey. El número 1 va arribar aquesta peça anomenada Live a Little.

acabem d'escoltar la cançó Little Bit Stronger, cançó escrita per Luke Laird i Hilary Lindsey amb Hilary Scott, cantada per Sarah Evans, el primer senzill del seu àlbum Stronger i segon senzill de la banda sonora de la pel·lícula del 2010 Country Strong, el seu cinquè número 1, però també a la vegada i per desgràcia el seu últim número 1 a les llistes americanes de música country, Little Bit Stronger de Sarah Evans. I qui la va treure del número 1 va ser durant una setmana, Little Bit Stronger va estar-s'hi dues setmanes, va ser aquest tema de la Miranda Lambert, Heart Like Mine, una cançó composta al costat de Ashley Monroe i Travis Howard, que va ser com inclosa com a cinquè i darrer senzill del seu àlbum Revolution.

setmana del número 1 per Miranda Lambert, Heart Like Mine. En dues setmanes del número 1 per aquesta cançó que ens aporta en Brad Paisley de el seu àlbum This Is Country Music, va ser el segon senzill, i és una cançó en la qual hi acompanyen com a veus solistes també la banda Alabama. Brad Paisley.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

tornen al niu i ens busquen quan pensen que el temps no és perdut. Les seves butxaques, el nostre camí. Les peces que ens manquen, el seu nou destí. Vull ànimes pures que parlin clar i dones que governin un nou demà. Viure per riure i escriure un futur.

0: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 6.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
4: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
2: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 8 del vespre.
1: Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Sisko Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Sisko, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno,
0: ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. i les que representen, pues, la part més... la que portem més a dins, poder, del cor quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular, però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones, i llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim, eh?
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu a sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. i bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets, i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: No l'he vista pas,
1: poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Sisko, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues. Quants anys té ja l'entitat? 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix a l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal. Perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures, i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí. Fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, per lo que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. Explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda, que ve del cavaller de Picalquers, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona que és la Caterina, que és a l'hostal de Picalquers, que està a servei de la Marta, i bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, sí, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament. Sí.
0: El que és l'imaginari de gegants, i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el quim és propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, a tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, n'hi ha més? És habitual?
1: No és habitual.
0: No és habitual.
1: No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però... clar, nosaltres, el quim, també explicaré una mica el fet del quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
0: Ah, sí.
1: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia Quim, que precisament el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
0: sí,
1: FM.
0: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
1: El Carratxec, que se li deia.
0: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que allò l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola a la tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
1: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església anaven al darrere corrents,
0: sí.
1: I a vegades pujaven inclús al carro, no? Era...
0: algun cop, sí.
1: I bueno, són aquelles coses que veiem, jo he viscut amb poca, perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el quim, de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
0: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs està molt bé.
1: Ha canviat molt.
0: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
1: No.
0: Per tant, seria únic a Catalunya aquest quim.
1: Sí, amb aquest és el que volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem per qualificar-lo molt bestiari.
0: Exacte.
1: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem absorbir-lo. Però clar, havies d'anar amb el quim i el Mateu. I als inicis de colles, doncs, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
0: Sí.
1: O sigui, la colla va a un poble que té gegants i vas a la seva festa major el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. I és la forma que funcionem les colles de geganters.
0: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada...
1: La ciutat gegantera?
0: Sí.
1: El 97.
0: Exacte.
1: No passa any.
0: El 97.
1: Ciutat clar, gegantera.
0: Sí. Ja fa temps, sí, del 97, fa anys.
1: Fa anyets, sí.
0: I éreu moltes colles.
1: Sí, perquè, de fet, és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
0: Sí.
1: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, a acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil. Però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i ser l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
0: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
1: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on de guardar.

0: com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que tinguin inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer Segans, que vulguin aprendre a ballar, i pues, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
1: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
0: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxalla comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat a les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls. I després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalqués, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, pues, tant quitxalla com gent que no vulgui portar pes, pues, comença per aquí, comença portant capgrossos, comença portant gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final, pues, acaben passant a portar gegants, no?
1: Doncs, Sisko, m'apunto.
0: T'apuntes?
1: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants, dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o a la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
0: Els capgrossos.
1: Sí, exacte. Pues, per tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
0: Bueno.
1: D'acord?
0: A més, disfrutaràs molt, perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o menys gegants, tenim la part de balls propis, que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, i gegants tenim els balls propis també, per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes diu, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs, tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, no a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir al públic, als nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
1: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'EsplugasFM, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Per estar amb nosaltres, i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
0: El més aviat possible.
1: D'acord?
0: Ho desitgem tots.
1: Doncs vinga, força i endavant,
0: força
1: gegants.
0: Gegants. Gràcies.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui parlem amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, una entitat amb la que ja hi vam parlar, però hem cregut interessant i convenient

0: seguir amb l'actualitat que ens depara la memòria històrica i la recuperació de la memòria històrica. Així que donem la benvinguda a la Tina Merino. Hola, Tina.
1: Hola, Isabel.
0: Moltes gràcies per estar novament amb nosaltres.
1: A vosaltres.
0: Vull dir que la Tina Merino és professora jubilada d'Història, ha treballat 22 o 23 anys a l'Institut de la Maiola i la recuperem, diguem-ne, als estudis d'Esplugues FM, doncs per parlar d'aquesta associació de la memòria històrica. Explica'ns, l'associació es va fundar crec el 2005.
1: Sí.
0: Digue'ns quina és la funció de l'entitat.
1: Sí, doncs la funció de l'entitat doncs és fer activitats, no, de sensibilització envers la memòria, recuperar, fer activitats de sensibilització al Baix Llobregat, sobretot als ajuntaments de Cornellà, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, el Prat, que són els que col·laboren més amb nosaltres. I aquestes activitats de sensibilització són bàsicament doncs xerrades, no? Exposicions, presentacions de llibres i una activitat, l'activitat més important de la nostra associació, que és la presentació de la revista, que és la nostra senya d'identitat, no? Perquè fem una revista des de la fundació, el 2005, que es va fundar l'associació, i es va començar a fer una revista, bueno, diferents monogràfics. Vam començar fent diferents monogràfics sobre el paper de l'Església a Cornellà, les lluites obreres, la Segona República, el president Azaña, el president Companys. Totes aquestes publicacions estan penjades a la nostra web, que la podeu trobar a memoria.antifranquista.com. I llavors, a partir del 2011, vam començar a fer una revista, una publicació anual dedicada a la repressió a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Es va començar per Andalusia perquè va ser la més represaliada políticament. Van ser assassinats 51.090 civils. Després van continuar en Extremadura, després Galícia, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Mancha, Castella-Lleó, Catalunya. Després Madrid, País Basc i Navarra, l'Aragó, el 2023 Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, i acabem amb aquesta publicació, no? En Canàries, Ceuta i Melilla.
0: És curiós perquè, tot i que podríem pensar que Catalunya va ser una de les comunitats més represaliades, no és així.
1: No, no és així, perquè a Andalusia van entrar molt aviat, o sigui, el 36 pràcticament no va haver-hi guerra, i van entrar a saco i els assassinats van ser tremendos. Catalunya va ser republicana fins al gener del 39. I també una altra cosa, la situació geogràfica de Catalunya va permetre l'exili a moltíssima gent. De Catalunya a Extremadura era difícil marxar, tot i que molts andalusis, molts extremenys van anar a les zones republicanes, no? A la retaguardia, van marxar d'Andalusia i d'Extremadura, però Catalunya, clar, va ser republicana fins al gener del 39 i després, de forma endreçada, es va organitzar la retirada. No? I sí que hi ha molta gent, molts catalans a l'exili, que precisament hem fet ara una recerca d'exili i deportació al Baix Llobregat i jo he estat en el grup de recerca d'aquí d'Esplugues, sortirà publicada, d'exiliats i deportats a Esplugues. Les recerques mai estan tancades. Estem al voltant, ara ho dic de memòria, no sé si són 73 persones exiliades a Esplugues i 3 deportats. I a més tenim més, però constatats, que els hem trobat a camps de concentració, tenim, de França tenim al voltant de 73. És que ho dic de memòria, no sé exactament la xifra. Nosaltres estem agermanats amb una entitat que es diu, i també es diu Amica dels Ancients Guerrillers Espanyols en França, FFI, Fuerzas Francesas de l'Interior. La majoria de la gent que composa aquesta associació són fills i filles dels republicans espanyols, molts d'ells catalans, que van sortir a l'exili, no? I llavors cada any, al voltant del mes de març, al voltant del 8 de març, fan una trobada a l'estació de Borredón, que està al costat de Montaban, I per què en aquesta estació? Perquè en aquesta estació van arribar 15.000 espanyols republicans. I d'aquesta estació van anar caminant 4 quilòmetres a un camp de concentració que es diu Set Fonts, que avui dia estan batallant. Ells han reconstruït un, com una mena d'espai que recorda el camp, com una barraca del camp, és l'únic que queda, que ells han reconstruït, però el que és l'espai del camp estan batallant perquè és propietat privada i ara volen posar una granja de marranos i estan lluitant perquè sigui, mantindre-ho com a lloc de memòria, no? Quasi cada any anem. He de dir que aquest camp de Set Fonts van haver-hi exiliats espluguins que van passar per el cap de Set Fonts. O sigui que seria una visita obligada també per la gent d'Esplugues l'any que ve, el 2025.
0: Doncs ja ens avisaràs.
1: Sí, ja us avisaré.
0: Perquè, per la ràdio,
1: sí, no? Ho farem amb temps perquè és molt interessant i molt important, no? I ara tenim noms concrets de gent d'Esplugues que va passar per aquest camp de Set Fonts. Jo m'he quedat perplexa, no?, i molt afectada quan he llegit alguns articles de com feien desaparèixer els republicans a Canàries, no? He llegit en un article, no?, que, per exemple, a Tenerife hi van haver-hi presons, però van haver-hi també vaixells presons. I llavors, des dels vaixells presons, els posaven en un sac, tancaven el sac amb pedres i els tiraven al mar. És tremendo. I també d'altres, no? També dintre de la revista ve la història de l'últim president de la República Espanyola, Juan Negrín, que era de Canàries, era canari, i la història és tremenda, el que li van fer al doctor Negrín, perquè era un doctor. Era doctor, era metge, però va ser l'últim president de la República. Tremendo, tremendo el que van fer al doctor Negrín. O sigui que recomano la lectura de la revista i la lectura de la revista, que per comprar la revista us podeu posar en contacte amb nosaltres. Escrivim al correu de l'associació nostra, que és memoriahistoricabll@gmail.com. Memòria històrica bll@gmail.com, i si no, trucant al telèfon 647-167-957. També deixem unes quantes revistes a la llibreria Esplugues. Per si algú d'Esplugues deixem unes 10, la vol comprar, val 4 euros i és quasi un llibre. És un monogràfic de la comunitat autònoma sobre la que treballem. És a dir, que els articles són d'investigadors i d'historiadors de les universitats, de les comunitats autònomes que treballen.
0: Doncs ara vull fer una proposta a l'audiència, i jo ho vaig fer. Quan veu publicar la revista sobre Aragó, com que tinc amistats amb unes persones i a vegades vaig al seu poble a passar dies de vacances, doncs vaig comprar dues revistes. Una va ser que la vaig portar a la biblioteca d'aquest poble i la tenen a la biblioteca. Per tant, us encoratjo, persones que tingueu relació amb gent de Canàries, Ceuta i Melilla, compreu la revista per vosaltres, en compreu una altra, la regaleu a les vostres amistats o bé la podeu portar a la biblioteca de la població que correspongui, perquè són revistes que són molt barates. Jo crec que em va costar 2 o 3 euros.
1: Sí, a veure, el preu general és 4, però de vegades les donem per 2, perquè com que nosaltres també rebem una subvenció per editar la revista, doncs les donem, i és un llibre, és un llibre d'història sobre la repressió franquista en aquesta comunitat. També col·laborem, evidentment, a l'Amical de les Brigades Internacionals i a l'acte que es fa a Barcelona, i també, per exemple, ara ens acabem d'afiliar a l'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona. A l'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona està format per diferents entitats, com per exemple l'Amical de les Brigades Internacionals, l'Amica Mauthausen, l'Amical de Ravensbrück, que va ser el camp on van estar les dones deportades d'aquí d'Espanya. Després també l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'Eurom, és a dir, funciona Irídia, que és un grup de jutges, de juristes, funciona l'Ateneu de Memòria Popular com una mena de coordinadora de les entitats memorialistes més importants de Barcelona i de Catalunya, i ens acabem de lligar amb ells mitjançant una, ens hem afiliat com a associació per pertànyer a l'Ateneu de Memòria, a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona.
0: Les persones que estigueu interessades en aquest tema, us hem de dir que a la pàgina web de la Generalitat podeu buscar associacions memorialistes de Catalunya, i és memoria.gencat.cat, i després hi ha el Centre de Documentació del Memorial. Vull dir, allà sí, hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Catalunya, algunes de les quals ja les has mencionat tu. Sí. Però sapigueu que avui en dia a través de Google es poden trobar moltes coses i moltíssima informació.
1: Sí, nosaltres també formem part del Memorial Democràtic de Catalunya, sí, i també de la Xarxa de Memòria Històrica Democràtica del Baix Llobregat, que per cert, cada any al voltant de maig es fa un acte de la deportació a Sant Feliu, i com que ja tenim els noms de molts deportats del Baix Llobregat, com que hem fet aquesta recerca, hem participat, jo crec que quasi tots els pobles del Baix Llobregat en la recerca, la publicarà el Centre d'Estudis del Baix Llobregat, la recerca.
0: Moltes gràcies, Tina. A més, és molt important transmetre a les generacions tots aquests valors democràtics, que és, de fet, el justificar la vostra feina.
1: Sí, és importantíssima l'educació. Ara iniciem un projecte amb el Memorial Democràtic sobre els represaliats del TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, que és gent que encara viu, gent que encara viu, que van ser represaliades als anys 60, 70, ¿vale? I a la nostra associació tenim socis que van ser represaliats, i en concret el nostre primer president va estar a la presó, va estar a l'Assemblea de Catalunya, li van empresonar i va ser represaliat pel TOP. I també aquí a Esplugues tenim un represaliat del TOP que es diu Alexis Mesón Doña. Li farem una entrevista que serà gravada, i la idea és passar per les escoles de secundària a parlar de la generació TOP, de la generació represaliada pel Tribunal d'Ordre Públic. Ja està en marxa en el memorial amb entrevistes de gent de Barcelona, com per exemple el Carlos Vallejo, que va ser un sindicalista i és el president dels presos polítics, va ser represaliat per TOP, i té ja la entrevista, està penjada a la web del memorial i s'està anant pels diferents instituts, i nosaltres volem repicar això aquí al Baix Llobregat, ¿vale?
0: Perquè aquesta feina del TOP ja fa molt de temps que l'esteu
1: treballant. Sí, s'està fent, s'han fet llibres, s'han fet investigacions, però ara estem intentant fent entrevistes a aquestes persones i portar-les, les que puguin, perquè hi ha gent que ja no pot anar als instituts, les que puguin venir als instituts, per exemple, anar als instituts amb aquestes entrevistes i fer unes xerrades perquè arribi, no, aquesta informació, no, aquesta investigació a l'alumnat. Vale? Perquè és important, és importantíssim l'educació, no? Perquè fa poc va sortir una enquesta que el 20% de la joventut lo que està només per la llibertat, però per res més, per la llibertat i per res més, no?
0: Però tampoc no saben ben bé ells
1: què és la llibertat.
0: La llibertat, eh?
1: Sí, i com es va aconseguir la llibertat i qui va lluitar per la llibertat.
0: Clar, això no s'ho planteja, es planteja la llibertat de poder jugar amb les meves màquines a l'hora que jo vulgui, entrar i sortir de casa a l'hora que jo vulgui sense que ningú em controli. I no és això.
1: No és això, no. No és això només. Hem d'anar, s'ha de parlar molt. O sigui, la llei de memòria històrica ja diu que vam treballar les associacions perquè s'introduís en el currículum tot el tema de la repressió, que no està inclòs en el currículum. Es parla dels camps de concentració nazis, però dels camps de concentració que van haver-hi aquí a Espanya i a Catalunya, que van haver-hi també, no es parla. O sigui, s'ha de fer una lliçó del tema de la repressió.
0: És molt fort, perquè després de 48 anys, crec, de la mort del dictador, o sigui, resulta que fins l'any 2022 no s'aprova la llei de memòria històrica, i entitats com la vostra, que comencen a funcionar el 2005, I aleshores, estamos locos? Realment és que no s'ha fet una transició democràtica perquè no hem transmès aquests valors a les noves generacions.
1: No. A veure, i més ara, no? Perquè ja hem plegat dels instituts mestres i professors que vam viure la dictadura i, per tant, tenien una consciència, estaven molt sensibilitzats en el tema i quan arribaven aquests temes, no? Doncs prioritzaven parlar de la repressió franquista al nostre país. Però ara ha arribat una tanda de professorat molt jove que han nascut a la democràcia,
0: que no han viscut la repressió, si això, a les seves famílies, clar, com és el teu cas.
1: Sí, i que si això no està al temari, doncs no ho farà.
0: Afortunadament sabem que hi ha algunes professores i professors que sí que estan sensibilitzats, però també diríem que és una minoria.
1: És una minoria. Per garantir que això arribi a l'alumnat, s'ha d'escriure el currículum, s'ha de modificar el currículum i que introduir la repressió franquista al currículum.
0: Ara aniré una mica amb el tema més personal, Tina, perquè tu tens clara la funció que ha de tenir un professor amb el tema de la recuperació de la memòria històrica. Tu ho has treballat molt en l'ensenyament, amb tots els teus alumnes, amb el teu alumnat, però quan et jubiles passes a ser la presidenta de l'entitat perquè no ho pots deixar. O sigui, necessitem figures com la Tina i els teus companys que formen part de la Junta, perquè si no és
1: doncs
0: això.
1: Sí, clar. Jo sempre que parlava de la repressió parlava del meu cas en concret, no? Jo tinc família represaliada en fosses i això els arriba molt a l'alumnat, moltíssim. I per exemple, per Sant Jordi els hi feia fer relats de memòria històrica, és a dir, que preguntessin als avis, als pares, a les mares, a les àvies, i sortien històries impressionants. Clar, com que jo no tenia reducció per fer aquesta feina, aquests escrits estan en un calaix, no s'han pogut editar i no s'ha pogut treballar. Aquest profe de València que ha vingut aquí, que nosaltres li hem acompanyat, li numeren les portes a un centre de secundària a Cornellà i a la major a Esplugues, doncs ha aconseguit fer un llibre, ha fet això, però ha aconseguit un llibre que es titula Lecciones robadas. És a dir, falta això, gent compromesa a l'ensenyament per parlar del tema. És que és obligat parlar del tema, perquè els drets els hem aconseguit lluitant per ells i molta gent que va lluitar per els drets que disfrutem van estar a la presó o van ser morts. I els drets no estan aquí per sempre, els drets els hem de continuar defensant. I aquest missatge s'ha de traslladar a la joventut.
0: Tina, què està passant que estem perdent els drets i es va aprovar una llei el 2022 que no s'està desplegant i ara hi ha comunitats autònomes que estan fent a les seves comunitats altres lleis autonòmiques que volen tombar a l'acord nacional o estatal?
1: Sí,
0: què està passant?
1: Què està passant? Bueno, entrim de la llei del 2007 de Zapatero, de memòria històrica, era molt tèbia, però bueno, vam fer coses amb aquesta llei fins que va sortir la del 2022. Vam poder fer coses, com per exemple aquí a Esplugues vam retirar 6 carrers de personatges relacionats amb la dictadura, basant-nos en la llei del 2007 de Zapatero, i també a Cornellà i d'altres llocs d'aquí de la comarca. Clar, la llei del 2022 ha millorat la del 2007 de Zapatero, però encara està per desplegar. I llavors què està passant? Doncs que amb l'avanç de l'extrema dreta i de la dreta, perquè és el mateix, no? Doncs han arribat als governs autonòmics, el PP i Vox, i per exemple a Castella i Lleó, a Aragó, a les Balears i a Extremadura, doncs estan amenaçant en lleis amb tombar, en acabar, en anul·lar les lleis de memòria històrica autonòmiques, que totes van ser fetes abans de la estatal del 2022, i fent lleis de concòrdia. És a dir, que diuen que, no, que s'ha de parlar de tots els morts, però és que els morts dels golpistes ja van estar homenatjats durant 40 anys i els seus noms van estar a les esglésies i van estar reparats.
0: Sí, ara seria, ara em toca a mi.
1: Clar, ara és ara clara.
0: 40 anys, però ara em
1: clar,
0: toca a mi.
1: Ara toca homenatjar i parlar dels demòcrates, de la gent que va donar la seva vida per defensar la, el govern de la República, que era un govern democràtic elegit democràticament. Doncs això està passant. Però, per exemple, on més avançat està aquest tema és a Balears. A Balears ja han fet una llei de concòrdia, estan derogant la llei de memòria històrica a Balears, i a més, és que Balears va ser un exemple amb el govern de la Francina Armengol, del Partit Socialista i Podemos i més illes Balears, que van fer una llei de fosses específica i han exhumat moltíssima gent. Entre d'altres, han exhumat amb una sindicalista balear que es deia Aurora Picornell, dues parlamentàries del PES, del Partit Socialista, tenien les imatges de l'Aurora Picornell als seus ordinadors, i el president del Parlament els hi va dir que retiressin les imatges. Es van negar i les va expulsar del Parlament. És tremendo. O sigui, el govern espanyol no pot permetre això, perquè és que tenim una llei estatal, la del 2022, que diu que s'han de castigar els actes d'exaltació del feixisme. No es pot permetre el que està passant a les Balears. I el que podrà passar a l'Aragó, també l'han anul·lat, la llei de memòria. A Castella-La Mancha també, i a Extremadura, de moment no, però no sabem el que trigarà.
0: A la pràctica, què significarà? Que no es podran exhumar cadàvers? Que no hi haurà aixecament de fosses?
1: A veure, jo crec que les exhumacions, possiblement, parlo per Extremadura, que és la que més coneixo perquè sóc extremenya i estic en una associació a Extremadura, no? I que a Extremadura hi ha moltes fosses, sobretot a Badajoz. Però el que sabem és que només exhumació, re de sensibilització, han parat tot la resta de coses. Això a Extremadura. I de moment ens tenen amenaçat en que faran la llei de concòrdia, però de moment la tenim parada perquè vam reaccionar. De fet, a totes les comunitats estan reaccionant. De fet, vam fer la sisena trobada estatal de col·lectius de memòria històrica i democràtica i víctimes del franquisme a València, i ho vam fer a València, vam anar a totes les associacions per recolzar la gent de València, que està també pendent de l'anul·lació de la llei de memòria històrica de València, on també s'havia fet molta feina amb el govern del Botànic, i bueno, estan amenaçats, i ho vam fer la trobada allà per fer pressió per aturar aquesta anul·lació de la llei de memòria de la Comunitat Valenciana.
0: Doncs explica'ns la jornada que es va fer a València, de què s'ha parlat.
1: Sí, doncs es va parlar, a veure, s'ha fet una carta que es diu Carta de València, i els punts d'aquesta Carta de València que es va aprovar en aquesta trobada, que era la sisena de col·lectius de memòria històrica democràtica a nivell estatal, pues diu, per exemple, medidas imprescindibles para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la transición. Exigim el cumpliment de la legislació internacional en matèria de drets humans, així com les recomanacions dels relators de la ONU i els experts internacionals. Demanem la declaració de nul·litat de la llei d'amnistia del 77 o, com a mínim, els apartats que permeten la impunitat dels crímens franquistes. La ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat de 1968. la modificació de la llei orgànica del 10.1995 del 23 de novembre del Código Penal per incorporar al nostre dret intern el principi de legalitat internacional i modificar també la llei d'enjuiciamiento criminal perquè es puguin reabrir les querelles i denúncies per crims de lesa humanitat presentades aquí a Espanya i no admitides per als nostres jutjats i tribunals.
0: Sí.
1: Per exemple, investigació i persecució judicial per la jurisdicció penal espanyola dels crims del franquisme des de l'inici de la guerra fins a l'any 1983. Reparació integral del dany causat a les víctimes del franquisme i els seus familiars. Condenes dels actes de santació franquista i del negacionisme històric. I legalització de qualsevol organització, partit o fundació que ensalce, justifique o fomente la ideologia de la violència i modificació de l'article 578 del Código Penal perquè inclogui el reconeixement jurídic de les víctimes del franquisme. Recuperació i indemnització a càrrec de l'Estat de los responsables patrimonials dels béns espoliats a persones físiques o jurídiques per motius polítics, religiosos i la devolució dels diners incautats pel règim franquista a la societat civil.
0: Això vol dir que encara hi ha gent que no ha rebut les seves propietats?
1: No, no. És que la repressió no només va ser política, va ser econòmica també.
0: Sí.
1: I es va crear un tribunal de responsabilitats polítiques que iniciava la investigació en el 34, 1934, si havien participat en la revolució del 34. I aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava els béns de les persones que eren d'esquerra,
0: sí,
1: i els posava multes. Van cobrar poques perquè la majoria de la població represaliada doncs era popular i tenia pocs diners, però van embargar moltes terres i l'objectiu amb la llei de responsabilitats polítiques era donar una altra volta de torca a la repressió política, és a dir, asfixiar les famílies. En molts casos, aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava terres de persones que havien afusellat i que només quedava la vídua i les criatures, i embargava les poquetes terres o l'embargava la casa d'aquestes persones. O sigui, va ser tremendo, no? I encara està això, encara no s'ha reparat i no s'han indemnitzat a aquestes famílies. Després, una altra cosa que es va plantejar és fer una auditoria d'empreses i institucions que es van beneficiar del treball forçat, esclau, i exigència de responsabilitat econòmica. Va haver-hi molta gent que va ser represaliada, no la van matar, però va anar a camps de concentració i d'allà sortien a fer treball forçat, aquí a Catalunya també. Vale? I van refer a poblacions que van quedar derruïdes o van construir ferrocarrils. Per exemple, un exemple és el Valle de los Caídos, no? Es va fer també amb feina, amb treballs forçats i treball esclau.
0: Exacte, d'esclavatge total.
1: I les empreses que van, pues, Dragados i Construcciones, ara no me'n recordo de totes, però hi ha investigacions fetes amb molta cura i amb molt de rigor sobre aquest tema. O sigui, que demanem que es... De fet, en la llei del 22 hi ha un article que ho diu, no? Però s'ha de crear, s'ha de desplegar aquesta llei i crear una comissió que estudiï aquest tema del treball forçat.
0: Hi ha algun punt més de la Carta de València?
1: Sí, hi ha més punts, no? Bueno, el que demanem és el compliment i el desenvolupament de la llei.
0: La Tina va passant pàgines de tot això que està dient, va saltant, perquè si no estaríem com 3 hores. En portem gairebé 3 quarts d'hora, però estaríem 3 hores.
1: Sí, és que la Carta de València té molts punts.
0: Això és molta feina de moltes persones que han estat treballant amb això, i la feina que queda encara.
1: Sí, sí, o sigui, com s'ha fet aquesta Carta de València? O sigui, tenim reunions online amb tots els col·lectius de memòria històrica democràtica, doncs cada mes... i es van fent propostes, i d'aquestes propostes es fa una síntesi, i d'aquesta síntesi es fa aquest document, que es va aprovar en aquesta assemblea del 25 de maig a València.
0: I això a on s'eleva? Directament al govern, al Parlament?
1: Sí,
0: on va?
1: Doncs sí, sí, això s'eleva directament al govern.
0: I després ja...
1: Van estar representants del govern, sí, sobretot de València.
0: D'acord, o sigui que seria anar directament al govern estatal.
1: Això s'ha publicat, tenim una... Hi ha una web que es titula Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo, i està penjada a la Carta de València. I també d'altres coses, per exemple, l'Associació de Bebès Robados va demanar recolzament en aquesta trobada, en el 6è Encuentro de Memoria Històrica, de Colectivos de Memoria Històrica, que la recolzessin per a veure si aconsegueixen una llei específica de bebès robados, que encara no s'ha fet. I ara s'inicia el treball en el Parlament d'aquesta llei de bebès robados, a veure si aconseguim que surti, no? Que surti aquesta llei. I després també dels llocs de memòria, no? Aquí s'està treballant molt i s'estan fent molt actes sembla que és cada 15 dies, els dimarts, davant de la comissaria de Via Laietana.
0: Sí.
1: Per aconseguir que sigui un lloc de memòria, perquè va ser un lloc de repressió i tortura, ¿vale? I el mateix passa amb a la Plaça del Sol, la seu del govern autonòmic de Madrid, que és l'antic local de Correos de Madrid, va ser una presó. I també s'està demanant des de Madrid que sigui lloc de memòria. A Càceres, la prisió de Càceres, també es demana que sigui un lloc de memòria. És a dir, hi ha moltes demandes de llocs de memòria perquè la llei ho recull, no? I hi ha un moviment de demanar llocs de memòria, de llocs simbòlics de tortura, no? Com per exemple la comissaria de Via Laietana aquí en Barcelona.
0: I això seria el que ara l'extrema dreta vol anul·lar, aquests espais de recuperació de memòria?
1: Bueno, clar, l'extrema dreta no vol ni sentir-ne parlar, ni sentir-ne parlar d'això, clar.
0: Perquè abans de començar l'entrevista m'has comentat que sí que estarien disposats a certes coses sempre i quan no es faci ni difusió ni pedagogia.
1: Estic parlant d'Extremadura, eh?
0: Ah, d'Extremadura només, d'acord.
1: No sé què passarà a Balears, si hi haurà exhumacions, que han fet moltes i han trobat molta gent, perquè han treballat molt bé també en psicòlegs, a les fosses i en bancs d'ADN. Jo crec que possiblement aturin hasta les exhumacions, tot i que el govern central està enviant a les comunitats autònomes diners, i això no es poden negar. Com a màxim el que aconseguirem serà això, però és que hem d'anar més enllà. El govern central s'ha de posar ferm en el tema de que s'ha de complir la llei de memòria històrica aprovada el 2022.
0: Correcte.
1: Que no pot deixar passar que el PP i Vox anul·lin les lleis de memòria, bueno, que anul·lin les autonòmiques, però ja és que hi ha una llei estatal superior que està vigent.
0: Quan parlem amb la Tina sempre ens manca temps. Com veieu, tenim moltes coses per parlar amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Tina Merino, gràcies per estar amb vosaltres, i a tu, a l'entitat i als nostres oients, us emplacem per un altre dia.
1: Vale, gràcies a tu, Isabel.
0: Us ha acompanyat la Isabel Almató, al control tècnic i al muntatge i edició en Jordi Udina.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
5: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns o divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. Si esteu més pelats que una rata després d'haver fet totes les compres nadalenques, no us preocupeu. Deleiteu-vos amb les pel·lícules que hem triat i que parlen precisament sobre això, de les compres. Encara falten uns dies perquè us arribin els càrrecs de la targeta de crèdit. Abans de prendre decisions dràstiques, relaxeu-vos. Us parlarem de quatre films que no són qualsevol, són quatre obres d'alçada que us recomanem que vegueu.

Comencem amb un clàssic. Esmorzar amb diamants. Desayuno con diamantes i el títol original Breakfast at Tiffany's. És d'Estats Units, el director és Blake Edwards, és de l'any 1961 i té una durada de 115 minuts. Com no, hem de comentar que la música corre a càrrec del gran Henry Mancini, gran col·laborador de Blake Edwards en moltes pel·lícules. El guió està basat en la novel·la del mateix nom de Truman Capote, del qual ja vam parlar anteriorment. Bueno, ja us ho comentarem més tard. A veure, els actors i actrius teniu que encapçala el repartiment Audrey Hepburn. Complementa George Pepper, Patricia Neal i, oh, sorpresa, José Luis de Villalonga. I ara us faré una petita sinopsi. Holly és una bella jove novaiorquesa que, aparentment, porta una vida fàcil i alegre. Té un comportament força extravagant, per exemple, esmorzar contemplant l'aparador de la luxosa joieria Tiffany's amb un croissant i un cafè per emportar. Un dia es muda al seu mateix edifici Paul Barjak, un escriptor que, mentre espera un èxit que no arriba mai, viu a costa d'una dona madura. Bé, parlar d'esmorzar amb diamants és parlar necessàriament de Blake Edwards, un director que allà pels anys 60 causava furor amb els seus films, sobretot en el pla comercial. Us sonen Dies de vi i roses, La pantera rosa, El guateque i Víctor o Victòria? Doncs de totes elles va ser el director, a part de la de que parlem avui. Ja fa un temps, concretament al mes d'abril, vam parlar de Truman Capote, el programa d'escriptors. Doncs el guió d'Esmorzar amb diamants està basat en la seva novel·la del mateix nom. Tracta un tema que no sabria com definir-ho, però seria més o menys, i molt resumit, com viure com un rei o com una reina sense tenir ni un duro. I això és una cosa que practiquen els dos protagonistes del film. Evidentment, el seu destí és estar junts, cosa que fa que ens preguntem de què viuran aquests dos, però bé, aquesta no és la qüestió. A Blake Edwards no li interessava gaire la realitat. Ell va néixer per fer-nos-ho passar d'allò més bé. Qui no recorda El guateque? Tot el film és una guerra de l'absurd. Doncs bé, Esmorzar amb diamants ja ens fa un avançament a la festa que organitza Holly, i allà pren protagonista un actor barra aristòcrata anomenat José Luis de Villalonga, marquès de Castellbell, grande d'Espanya i en carnet del PSOE. Anomenar, encara que sigui breument, la relació que aquest aristòcrata té amb el Baix Llobregat. El Palau Falguera, avui en dia propietat municipal de Sant Feliu de Llobregat, va pertànyer a la família, concretament a la consort de Castellbell i baronessa de Maldà, mare de José Luis de Villalonga, doña Carmen, cabeza de vaca i Carvajal. José Luis de Villalonga ho explica a La Rosa, La Corona i El Marqués Rojo, memòries no autoritzades. Una interessant història en Sant Feliu de Llobregat de protagonista. I ara us estareu preguntant què fa aquesta pel·lícula dins d'un programa dedicat a les compres. Doncs ben senzill, a la Holly se li en van els xus darrere de les joies de Tiffany's. No les pot comprar, però, sens dubte, quan en tingui poder d'adquisitiu, el primer que farà és anar a aquesta luxosa botiga.

segurament Audrey Hepburn, Holly a la pel·lícula, no va ser conscient quan estava rodant aquest film que diverses imatges s'acabarien convertint en grans icones del cinema i del mercandatge al voltant de la pel·lícula. Recordeu alguna? Jo alguna sí que me la... O sigui, no... feia molt de temps que no havia vist la pel·lícula i tenia al meu cap alguna imatge de, per exemple, aquella pipa que fuma superllarga amb una cigarreta a la punta, després el clàssic vestit negre, que després ja en parlarem d'ell, les seves ulleres fosques, en fi, tot un, diguéssim, una, un mestratge en el show de la iconografia. Paul és escriptor i Holly, a què es dedica? Doncs, senzillament, és el que ara s'anomena escort. No puc dir res més. El vestit de Holly va ser creat per la cinta. El famós vestit negre de la protagonista va ser fet a la mida per a Audrey Hepburn pel mateix Hubert de Givenchy. El 2006, aquesta peça original del vestit es va subhastar per més de 900.000 dòlars. Encara que a la pantalla tenen una química envejable, Audrey Hepburn i Josh Pepper no es portaven gaire bé. A l'actriu li semblava pomposa la manera com la coestrella analitzava cada detall de la trama. George tampoc era del gust del director Blake Edwards. S'ha de comentar que l'actor en principi que li agradava amb ell era Steve McQueen, però tenia l'agenda tan plena que no va poder fer cap forat per rodar aquesta meravellosa pel·lícula. Diuen que inclús Blake Edwards, el director, es va posar de genolls al carrer per suplicar als productors que no contractessin l'actor. Després va dir: ens queien bé, vaig saber que m'admirava molt com a director, però jo no l'estimava a la pel·lícula. Fos el que fos, no tenia el que jo volia, no era la meva mitja taronja, que es, se sol dir. Tot i així, ens ho vam passar molt bé, explicava el director en una entrevista. Bé, anem pels premis. Òscar, com no, a millor cançó, que és la que heu escoltat, i Òscar també a la millor banda sonora en general. Per què s'ha de veure? S'ha de donar algun motiu per admirar un clàssic? On es pot veure? Movistar Plus, Apple TV, Amazon Prime Video i Rakuten TV.

La segona és un film del qual s'està preparant la segona part, amb les mateixes protagonistes. Ens estem referint a El diable es vesteix de Prada, El diablo se viste de Prada, i el títol original, The Devil Wears Prada. És una coproducció d'Estats Units i França. El director és David Frankel. És de l'any 2006 i té una durada de 109 minuts. Els intèrprets hem d'anomenar-los forçosament perquè tenim a Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrien Grenier, Emily Blunt i Stanley Tucci. I anomenarem també a un actor que sortia en una sèrie molt coneguda que ara no me recordo el nom, però bueno, que era Simon Baker. Segur que si veieu la pel·li que el veieu amb ell, identificareu de seguida la sèrie. Bueno, la sinopsi. Una intel·ligent però assenyada recent graduada, Andy Sachs, aconsegueix una feina com a assistent de Miranda Priestly, l'exigent editora en cap d'una revista d'alta costura. D'entrada, no ens imaginem a la directora, d'una d'aquestes famoses revistes sent una magnífica persona ni a algú que contínuament estigui fent favors. Més aviat, ens imaginem al contrari, algú déspota a qui li importa un rava els problemes aliens i que pensa, amb raó o sense, que són déus. D'acord, però encara no coneixeu a Miranda Priestly, personatge interpretat de manera magistral per Meryl Streep. Un ser superior que no només ha de ser servida a l'instant, sinó que les seves esclaves, que seria la manera més idònia d'anomenar-les, han d'endevinar les seves, de vegades, capritxoses peticions. Això sembla senzill de plasmar en pantalla, però no ho és tant. D'entrada, s'han de tenir uns actors que, sense caure en la paròdia, facin creïbles els personatges, uns sers que viuen en un altre món, aquell que el continent és més important que el contingut i on els sentiments no tenen cabuda. També queda molt ben plasmat el vertiginós món de la moda a Nova York. La gent que viu dins d'aquest món de la moda tenia molta por d'Anna Wintour, personatge real, i que era editora de l'exclusiva revista Vogue, personatge que Meryl Streep aborda sota el nom de Miranda Priestly. Malgrat que molts van evitar ni tan sols ser anomenats pel film, es va convertir en la cinta amb major nombres de

Abans de continuar, dir-vos que la que canta és la gran Madonna, per si no l'havíeu endevinat. Bueno, molts dissenyadors a la pel·lícula van permetre utilitzar la seva roba i accessoris per la pel·lícula, convertint-la en la cinta amb el vestuari més car de la

poderosa de la sala, va comentar Streep. El primer dia de rodatge, Meryl Streep li va fer una abraçada a Anne Hathaway i li va dir que estava encantada de treballar amb ella, però que aquesta seria l'última vegada que li diria una cosa agradable. No li va tornar a dirigir la paraula. Així era l'actriu, que em sembla que aquella època tenia uns 55 anys i que ja es creia que, bueno, que era un ser superior. En cert sentit, ho era, perquè mantenir la carrera en aquesta edat a Hollywood és bastant complicat. I ella va estar uns anys, diguéssim, a primera línia, amb una edat ja una mica ja delicada. Bueno, premis. Va guanyar precisament el millor actriu de comèdia als Globus d'Or per Meryl Streep. Per què s'ha de veure? El que hem dit abans, s'està preparant una seqüela i potser us anirà bé de tornar-la a veure per refrescar la memòria. On es pot veure? A Movistar Plus, Apple TV, Disney Plus, Amazon Prime Video i Rakuten TV.

Encara ens queden diners per seguir parlant. Toca, ara, Crazy Stupid Love. És d'Estats Units, la direcció és Bicèfala, de Glenn Ficarra i John Requa. És de l'any 2011, té una durada de 118 minuts i els intèrprets tenim a Steve Carell, Ryan Gosling, Julian Moore, Emma Stone, Kevin Bacon i dos secundaris que ho fan molt bé, que és Leo Tipton i Jonah Bobo. Us faré una sinopsis. Carl Weaver, que té 40 anys i és molt purità, té una vida perfecta. Una bona feina, una bona casa, uns fills fantàstics i està casat amb la seva núvia de l'adolescència. Tot i això, quan s'assabenta que la seva dona l'ha traït i vol el divorci, la seva vida s'ensorra. Amb aquesta sinopsi pensareu d'on ve el tema de les compres. Doncs molt senzill, el personatge interpretat per Steve Carell mai ha estat el que diem un conquistador. La seva manca de pràctica en aquest aspecte fa que, quan es plantegi divorciar-se, hagi de fer alguns canvis. Un d'ells a la indumentària, així que ha d'anar a fer algunes compres per semblar més modern. Tot això aconsellat per una mena de playboy que es diu Jacob, interpretat magistralment per Ryan Gosling. Estem davant d'una divertida comèdia rodada en pla afectuós i que planteja, com quan arribem a un punt de no retorn, com podia ser un divorci, ens hem de plantejar un canvi total, tant a la part interior com exterior de la nostra persona. Steve Carell és un actor nascut per la comèdia. No oblidem que va estar 7 temporades al front de The Office, la magnífica sèrie de televisió a la que interpretava a Michael Scott, el cap d'una empresa de paper per la qual va rebre molts premis. Va arribar un moment en què, veient que la cosa anava de baixada, va decidir abandonar-la per dedicar-se de ple al cinema, al qual no havia abandonat del tot mentre treballava a la televisió.

Abans de continuar, que m'he oblidat, estic una mica encostipat, perdoneu-me, comentar que la música és de Christophe Beck i Nick Urata. A veure, Julianne Moore ens parla del seu personatge, que és la dona de Steve Carell, en ple procés de divorci. És difícil no experimentar la crisi de la mitjana edat, pensar que tens més temps darrere que davant. Això crec que et fa plantejar-te què vols a la vida, en qui vols estar i totes aquestes coses. Crec que la pel·lícula va de com mantenir una relació llarga, què vol dir tenir fills, una casa, etc. A tots ens importa això, va dir la bona de Julianne Moore. Els cineastes van oferir un iPad gratuït al plató a qui proposés un títol per la pel·lícula. Steve Carell ha dit que odia el títol de la pel·lícula, afirmant que no es podia imaginar un grup d'universitaris dient 5 entrades per Crazy Stupid Love, sisplau. Queda una mica lleig. Un dels títols provisionals que Carell preferia era The Wingman, que li semblava un títol avorrit però que descrivia amb més precisió la trama de la pel·lícula. En quant al nom del film, no ha estat massa ben apreciat. Per part meva, el trobo prou adient. Crazy, de bogeria, és una pel·lícula bastant boja en quant al seu plantejament, amb uns actors / actrius que aporten el seu gra de sorra perquè això sigui així. Steve Carell pot fer el que li doni la gana dins de la comèdia. Ryan Gosling es va estrenar a la comèdia amb aquest film i la veritat és que fa força bé el paper de Ligon, que després deriva en una persona ja més tradicional. Julianne Moore fa el que pot entre tant gat estúpid, i aquí trobem la segona paraula del títol, estúpid, que ve a dir com una metàfora la manera maldestra d'afrontar certes situacions que, mirades fredament, es podien solucionar de manera molt més senzilla. I ara anem pel tercer terme del títol, love, i és que tot acaba bé, happy end 100%, l'amor triomfa per damunt de tot. Premis. Té diferents nominacions, però cap premi. És el que passa a vegades. Per què s'ha de veure? Un dels motius podria ser la barreja d'actors actrius molt allunyats entre si, però que acaben encaixant de manera magistral. On es pot veure? Doncs a Netflix, Movistar Plus, Apple TV i Amazon Prime Video.

Ja quasi ho tenim, això. Ens queda l'última, que és Personal Shopper. És una coproducció entre França, Alemanya, República Txeca i Bèlgica. El director és Olivier Assayas, és de l'any 2016, dura 105 minuts i la música és de Sebastián Pang. El guió és del mateix director i els intèrprets només anomenaré la principal perquè els altres no es coneixeu, jo tampoc, i es diu Kristen Stewart. Sinopsi. Una personal shopper de París es nega a sortir de la ciutat fins a contactar amb el seu germà bessó mort prèviament. Contactar en sentit espiritual, és clar. La seva vida es complica quan una persona misteriosa s'hi posa en contacte a través d'uns missatges de text al mòbil. Primer de tot, hem de definir el que vol dir personal shopper, literalment comprador personal en anglès. I és una persona que ajuda els seus clients a triar i comprar objectes de diferents tipus: decoració, regals, roba, etc. El personal shopper pot acompanyar els clients a les botigues establint rutes de compra personalitzades o comprar els objectes pel seu compte, si el client no té prou temps, com és el cas. Aquesta professió va néixer a Nova York als anys 80 per ajudar aquelles persones a qui la seva atapeïda agenda els impedia fer determinades compres. Actualment s'ha estès a les principals ciutats del món occidental. Els clients són, en general, persones acomodades o que graviten al voltant del món de la moda o de l'espectacle amb poc temps a la seva disposició. També és habitual que les grans botigues i els grans magatzems posin a disposició del client personal shoppers que els orientaran sobre les peces a comprar. D'acord, més o menys ja tenim en ment el que pot aparèixer a la pantalla. Doncs no. Ser personal shopper és una excusa per descriure'ns la personalitat de la protagonista, una Kristen Stewart coneguda mundialment per encapçalar l'elenc de la nissaga Crepúsculo. El seu posat misteriós encaixa perfectament amb una cinta que no té cap por de ficar-se dins dels films de misteri, sense arribar al terror per això, malgrat que està bastant a prop. Suposem que trobar amb una actriu que complís amb els requisits del personatge era bastant fàcil quan ens topem amb Kristen Stewart, atractiva, misteriosa i eficient.

0: Kristen Stewart i l'equip estava rodant a París i van marxar per començar a rodar a Praga just 48 hores abans dels atemptats de París del 2015. Estaven junts quan les notícies d'última hora a la televisió comentaven que havia passat els esdeveniments. Membres de l'equip van començar a fer trucades frenèticament per verificar com estaven els seus familiars i amics. Aquesta va ser la primera pel·lícula de la 69a edició del Festival Internacional de Cinema de Cannes que va ser xiulada per alguns crítics, cosa bastant estranya al ser una producció francesa. Ja sabem com són els francesos, xovinistes 100%. Altres crítics li van donar crítiques molt favorables. Malgrat les reaccions divisives de la crítica internacional, la pel·lícula va ser posteriorment ben rebuda pel públic de la Premiere, que la va aplaudir durant una llarga estona. En una entrevista a la revista W, Kristen Stewart va deixar clar que no té cap problema a mostrar tot el seu art. En la seva conversa va revelar que no estava tensa quan va haver d'actuar nua davant de la càmera i la resta de l'equip. «Soc força oberta. Crec que la gent és una mica massa estranya al respecte. Per ser sincera, però és per això que vaig pensar. Jo ho faré». Premi. Doncs precisament el Festival de Cannes li va donar el premi al millor director a Olivier Assayas. On es pot veure? Only, sols, tan sols, a Amazon Prime Video. Bueno, hem acabat per avui. Ha estat tot un plaer parlar de pel·lícules que tenen com a bandera la societat consumista d'avui en dia. Hem agafat aquests quatre films per la varietat dels seus temes que tenen com a taló de fons la societat de consum. Aquest programa ha estat possible gràcies a l'Isabel Almató als controls i qui us parla, Txema Luzán, a la resta. Ens escoltem aviat.
1: Cua de Cuc, espai de cinema a Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.

Bona tarda. Versió 30.6. Benvinguts al Versió 30.6. El Versió 30.6 parla del Thunderstruck, del Thunderstruck de AC/DC. La banda australiana amb residència a Sydney, que va començar a 1973 de la mà dels germans Young, el Malcolm i l'Angus. El cert és que se'ls considera els treballadors del rock and roll. El passat diversos cantants, ja ho sabeu, el Bon Scott i l'actual cantant, que és el Brian Johnson, si no ho he dit malament, correcte. I tenen infinitat d'històries per buscar i per parlar-ne. Els AC/DC. Però sí, sí, això és el Versió 30.6. Sóc el Claudi Morales, us parlo d'un estudi de la muntanya perduts a les contrades del Berguedà, un dels últims poblets de la província del Barcelonès. Avui he donat una dada més, eh? Bé, i entrarem ja de ple al que seria el Versió 30.6, que parlant del Thunderstruck dels AC/DC, i he parlat una mica d'ells, però ara vull parlar de la primera proposta en versió, i viatgem des de Sydney directament fins a Austràlia. Des de Sydney, Austràlia, directament fins a Ucraïna. I viatgem fins a Ucraïna per escoltar una versió de folkcore que fan els Cello en Lundi. No he trobat excessiva informació, però la versió està prou bé. Cello i Lundi, Thunderstruck.

Quin ska que fan, eh? El Sendo, el Celo i el Lundi. Un ska molt, molt, molt folky, molt, molt divertit. Tant com diuen ells, fan folk core. És molt divertit. És veritat que per allí, per als països de l'est, tenen bastanta afició a això de versió una cosa en clau core, ska o ska core, més o menys. És una realitat. Ho dic perquè ho he viscut, eh? No perquè... Ho dic perquè ho he viscut, realment. I he estat allí i sí que sé que els hi agrada fer aquestes versions. Aquest programa d'avui, el versió 30.6, a part de parlar del Thunderstruck dels AC/DC, de la banda treballadora del rock and roll, és curiós, però escollint diferents propostes, pues m'he quedat molt a Europa. És una curiositat que us volia comentar. La següent proposta és d'una banda sueca que fan indie pop, indie folk i lounge, o lounge, segons es pronunciï. La seva activitat comença el 2004. Ells són el Harriet Oslon, o la Harriet Oslon, Siri Bergen i Johan Bringhead, més o menys he intentat pronunciar això, i fan una versió molt càlida, molt diferent del Thunderstruck. I el nom de la seva banda, o del seu grup, que encara no ho he dit, es diu Hell Songs. Us deixo amb el Thunderstruck dels Hell Songs.

In the Key of 66 es diu l'àlbum que contempla o que inclou, perdoneu, que inclou aquest Thunderstruck dels Hell Songs. He dit Hell Boys abans? No, Hell Songs. Espectacular aquesta banda sueca que fa propostes d'un folk indie pop indie folk molt, molt, molt treballades. Continuem endavant amb un hiper mega guitarrista. El nom d'aquest espectacular o aquest prodigiós guitarrista és Igor Presnaikov, que va néixer el 8 de maig de 1960 a Moscou, a Rússia, i que es va traslladar a Amsterdam per estudiar o per continuar estudiant guitarra. És una versió, evidentment, on toca ell, o sigui, la guitarra, i canta des de està en actiu des de 1970 i val la pena, molt, molt la pena escoltar la proposta de l'Igor Presnaikov o alguna cosa així. Gaudiu-la perquè val la pena. Thunderstruck, versió 30.6, és la versió 30.6 per això, perquè tot és en clau 66.

Doncs així de sorprenent és l'estil de digitació que té el Igor Presnakov. Tot un virtuós de la guitarra, està clar, eh? Un home amb una guitarra pot fer un tema, una versió d'aquest tema dels AC/DC tan interessant. Continuem endavant a la nostra versió 30.6 amb un home que es diu Mambo Kurt. El Mambo Kurt, nascut Reimer Lim Pinsel el 11 d'abril del 67 a Hagen o Anem, Hagen a Germany, és un còmic i escriptor que és conegut perquè fa versions o covers de clàssics del rock and roll. Aquest senyor, el Mambo Kurt, ha fet diverses, col·labora sovint als programes de televisió, programes de televisió diferents, pues, fent aquestes versions. Fa servir sempre estils de bossa nova, samba i polka per versionar les seves versions, i més o menys a l'any 80 va reclutar la seva professora de piano, la Heidi Schulz, amb la que també fa versions a vegades, i bueno, com versions dels Sex Pistols, etc. I té una proposta molt diferent i una mica i molt curiosa, la veritat. Per això he considerat important que la escolteu. Us deixo amb la versió del Thunderstruck del Mambo Kurt. Endavant.

Què? Com us heu quedat amb el mambo curt? Jo m'he quedat aquí amb la boca oberta, eh? Tot personatge. De veritat que si tinc oportunitat de veure en directe aquest home, no sé, en algun lloc, no me'l perdo. Perquè pot ser molt, molt divertit, pot ser molt divertit. Com a còmic ha de ser tot un espectacle. Entrem en un spring d'aquests ràpids. Avui l'spring va instrumental. He pensat important destacar dues propostes. Una, la d'aquesta gent, que es diuen 8-Bit Arcade. Són una tribu que fa música en maquinetes de 8 bits. Per qui no ho entengui o no sàpiga de què va, una màquina de 8 bits seria una Game Boy. És a dir, el so que treu una Game Boy, que és una màquina que té poca definició, diguéssim, a l'hora de produir sons electrònics, doncs es diu 8 bits vol dir que és un tipus de sampler, un tipus de so que té poca definició, ¿vale? Perquè altres n'hi ha els 16, els 24 bits, etc. Aleshores, la Game Boy és una maquineta que té 8 bits i que per això tenia aquell so típic del Mario, no? Pues... Doncs aquesta gent es dedica a fer versions de temes que coneixen en versió 8 bits, és a dir, amb sonoritat com si tinguessin o com si els programessin amb una Game Boy o com si els programessin i els fessin sonar amb una Game Boy.

Es busquen uns invents, per poder simular sons, perquè realment aquesta màquina, clar, té molt poques opcions. Pues sí, així sonen la versió 8 bits la versió del Thunderstruck, perdoneu, del 8 bits arcade. Que sincerament, informació de qui són i d'on es troben i d'on surten no l'he trobat. Però bueno, és suficient escoltar el que fan, no? Era una curiositat. Dels 8 bits arcade, vull anar a altra vegada al Tirol. Al Tirol perquè vull que escolteu, o vull proposar-vos que ens acompanyeu escoltant una formació de joves. Ells són 7, es diuen South Brass, són una orquestra de vent. Tot el que toquen són instruments de vent. Bueno, veig un d'ells que té uns pals de bateria. És possible que hi hagi alguna cosa rítmica també, però principalment toquen instruments de vent. Són guanyadors el 2008 del premi Grand Prix de Blast Music, no sé exactament d'on ni de quina ciutat, i et fan una versió instrumental del Thunderstruck que sona així.

Senyores, senyors, molt bona nit i un cop més us donem la més cordial benvinguda al programa. Un programa en el que, i una setmana més, el dedicarem a repassar cronològicament diferents versions d'un mateix tema. Una fórmula que ens permet conèixer i valorar les diferents adaptacions als estils dominants a cada època i les diferents versions que ens han deixat els millors instrumentistes. Doncs bé, el tema que hem triat avui és el famós Yas You, Yas Me, escrit l'any 1929 pel compositor Jesse Green amb lletra de Raymond Clagger i que, com la majoria de temes de l'època, formava part d'un musical titulat Marianne, que va interpretar en els seus papers principals Marion Davis i Lawrence Gray. Com succeeix amb tots els estàndards, hi ha infinites versions que no enumeraré per no pecar de feixuc. Nosaltres, i com a tenim per norma, ens limitarem a oferir-vos versions instrumentals, tot i que, si em permeteu, m'agradaria recomanar-vos dos de vocals, les que van enregistrar Nat King Cole i Diana Krall, que podeu trobar que sense cap problema. I també voldria apuntar, i a títol informatiu, que la interpretació del saxofonista Lester Young de 1943, l'any 1999, va ser inclosa en el Saló de la Fama dels Premis Grammy. I precisament iniciarem la selecció d'avui amb aquesta versió, la que parlava, la del senyor Lester Young.

Doncs bé, tal com dèiem, hem iniciat aquest recorregut amb la versió de Lester Young en formació de quartet, una versió enregistrada el 28 de desembre de l'any 1943 amb el propi Lester Young, el saxotenor i líder, Johnny Guarnieri al piano, Slam Stewart al contrabaix i Sid Catlett a la bateria. Com tots els discos de l'època, bé, hem dit que es va ser enregistrat l'any 1943, l'original era una placa amb un títol per cara i que girava 78 revolucions per minut, un d'aquells discos anomenats de pedra. I bé, i tot seguit saltarem de 1943 fins al 1956. 13 anys separen els enregistraments de Lester Young i el del senyor Thelonious Monk, que tot seguit escoltarem. L'hem recuperat d'un àlbum que l'any 1987 va publicar el segell Riverside Records en format CD de l'original de 1956, titulat The Unique Thelonious Monk. Doncs bé, Thelonious Monk és el nostre següent convidat.

Doncs bé, ells han estat Thelonious Monk al piano, Oscar Pettiford al contrabaix i Art Blakey a la bateria. Un tema que hem recuperat, tal com dèiem, d'un disc de l'any 56 titulat The Unique Thelonious Monk i que va ser enregistrat a la població de Hackensack, a l'estat de New Jersey, els dies 17 de març i 3 d'abril d'aquell 1956.

Arbus dels estudis d'enregistrament, ja que ha estat una dada que no he aconseguit trobar. Bé, originalment l'àlbum contenia 8 temes, el nostre era un d'ells, però en la reedició en format CD es va afegir un 9è, concretament el famós Gone with the Wind, per nosaltres allò que el temps no s'endugué. Doncs bé, d'aquest disc, aquesta lectura del nostre tema d'avui.

Any 1957, Alcon i Sud Sims al saxo tenor, Moses Allison al piano, Teddy Kotick al contrabaix i Nick Stavulas a la bateria. Bé, i tot seguit avancem i ho farem per rebre el gran pianista Bill Evans, que l'any 1963 publica el seu celebrat àlbum Conversations with Myself. Ho fa en el segell Verve i s'enregistra en la ciutat de New York els dies 6 i 9 de febrer i el 20 de maig d'aquell mateix 1963. És, sens dubte, un disc especial, donat que Bill Evans va utilitzar per enregistrar-la un mètode anomenat overdubbing, que bàsicament va consistir que per cada un dels 8 temes que contenia l'LP es van enregistrar en 3 pistes de piano diferents, superposat un enregistrament sobre els altres. Bé, i l'experiment va tenir èxit, ja que Bill Evans va ser el guanyador del Premi Grammy de l'any 1964 en la categoria del millor àlbum de jazz instrumental. Doncs bé, disposem-nos a escoltar Bill Evans. És una versió curta, apenas si dura 2 minuts 30 segons, però ens deixa mostres més que evidents del seu mestratge indiscutible.

Doncs ha estat el senyor Bill Evans amb aquesta versió a piano sol. Bé, si seguiu el programa amb certa regularitat us haureu adonat que, per principis, procuro oferir-vos la màxima informació al voltant del tema i, evidentment, de la versió que selecciono. Data i lloc d'enregistrament, títol de l'àlbum en el que figura aquest tema, companyia discogràfica, bé, etc, etc. Tota una sèrie de detalls que serveixen, doncs, per, com podríem dir-ho, com per situar millor el tema de què escoltarem. Però de vegades succeeix que aquesta informació és difícil d'obtenir, ja sigui perquè són enregistraments molt antics, ja sigui perquè és una actuació en viu i no queda informació al respecte. Doncs bé, aquest últim cas és el que m'ha succeït amb el següent track. Sé, evidentment, qui són els protagonistes, però tota la resta d'informació m'ha resultat del tot impossible obtenir-la. Es tracta del saxofonista tenor Buddy Tate, que està acompanyat pel trio del pianista sud-africà Dollar Brand. I sé també que és una versió d'aquest Jazz You, Jazz Me. Estava inclòs en un àlbum que en el segell Jazz Oscuro van registrar plegats i publicat amb el títol de Buddy Tate meets Dollar Brand. Però la versió que escoltarem a continuació no és aquesta, no és la del disc al que estic referint-me. Bé, en qualsevol cas, vull creure que no diferiria massa d'aquella. Així que disposem-nos a escoltar el senyor Buddy Tate i el trio de Dollar Brand, no sabem on, no sabem quan.

Doncs bé, enregistrat en una actuació en directe, Barry Tate, el saxo tenor, Dollar Brand al piano i, probablement, no us ho puc garantir, Cecil McBee al contrabaix i Roy Brooks a la bateria. Bé, i ara tot seguit avançarem fins l'any 1983, quan dos grans de la nostra música, parlo del pianista canadenc Oscar Peterson i del vibrafonista nord-americà Milt Jackson, molt popular per la seva pertenença al Modern Jazz Quartet, enregistren un àlbum en el segell Pablo amb el títol de Two of the Fifth. En aquest cas és un àlbum d'estudi i enregistrat el 20 de gener de l'any 1983. És un disc a duo, sense acompanyament. Escoltem-lo.

També Oscar Peterson al piano i Milt Jackson al vibràfon, o Milt Jackson al vibràfon i Oscar Peterson al piano, perquè tant se val a l'ordre. I tot seguit saltem fins l'any 1988, quan un altre duet, en aquest cas el format pel bateria Ralph Peterson i la pianista Geri Allen, enregistren en el segell Blue Note un àlbum al que titulen Triangular, Ralph Peterson meets Geri Allen. Els dos músics principals, i potser per fer honor al títol Triangular, se'ls uneix als contrabaixistes Siet O'Conne Siet o Phil Bobler en funció dels temes. Una gran Geri Allen jugant a ser Thelonious Monk, una pianista nascuda a la població de Pontiac, a l'estat de Michigan, el 12 de juny de l'any 1957 i que ens va deixar a la ciutat de Filadèlfia, a l'estat de Pensilvània, el 27 de juny del 2017 a causa, malauradament, d'un càncer. Escoltem-la.

Doncs hem escoltat el senyor Ralph Peterson com a líder i bateria, Jerry Allen al piano i Siet O'Connor o Phil Bobler, en funció del tema, al contrabaix. Bé, i tot seguit avancem fins l'any 1996, quan el contrabaixista, en aquest cas també productor Ray Brown, es posa al front d'una sèrie d'àlbums que titula Some of My Best Friends Are, alguns dels meus millors amics són, i cada un dels àlbums doncs estava dedicat a un instrument. Hi ha àlbums dedicats als pianistes, als guitarristes, als saxofonistes, a les veus femenines i als trompetistes. Doncs bé, com deia, l'any 1996 publica un àlbum dedicat als saxofonistes. En aquest àlbum apareixen Joe Lobano, Benny Carter, Ralph Moore, Stanley Turrentine, Jesse Davis i Joshua Redman. Doncs precisament escoltarem el senyor Joshua Redman perquè el sisè tema d'aquest àlbum que està dedicat precisament al nostre tema d'avui. Escoltem a Joshua Redman.

Doncs bé, ells han estat Joshua Redman, el saxo tenor, Benny Green, el piano, Ray Brown, el contrabaix, i Gregory Hutchinson a la bateria. L'àlbum es va editar en el segell Telarc i es va enregistrar entre els dies 20 i 22 de novembre de 1995 als Power Station Studios a la ciutat de New York. Bé, i avançant, sense adonar-nos, creuarem la frontera del segle per atonar-nos concretament en l'any 2003, quan en aquest cas dos guitarristes, Duke Robillard i Herb Ellis, enregistren un àlbum en el segell Story Plain Records, és un segell canadenc, el que titulen More Conversations in Swing Guitar. Tot i que, com he dit, el disc es va publicar en l'any 2003, l'àlbum s'havia enregistrat en el 1999. Escoltem-lo i molt em temo que per finalitzar el programa d'avui.

Bé, i fins aquí el nostre temps. Tenim el just i necessari per al corresponent comiat. Espero que la selecció que us hem ofert hagi estat del vostre gust. Tanmateix, us recordo la possibilitat de recuperar-lo accedint al servei de podcast de la nostra emissora. Tan sols heu d'escriure en el vostre buscador preferit radiosantboi.cat i buscar, evidentment, el nostre programa Jazz Setmanal. Tanmateix podeu escoltar-lo aquesta edició i d'anteriors en el portal ibox.com. És gratuït i és una eina magnífica. I per la meva part els penjaré en els perfils de Facebook i a Setmanal Mostra de Jazz de Sant Boi en el meu propi. Soc en Valentí César. Us recordo que us enllaçarà directament amb el portal ibox.com.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda, moltes gràcies.
2: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
3: A vosaltres per convidar-nos.
2: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
3: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
4: Sí, quan... podríem entendre que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, sinó que som un conjunt d'entitats.
2: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats.
4: Exacte, som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
2: Doncs anem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
3: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbar Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
2: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
4: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
3: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
2: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
4: No, primer es va crear Santa Magdalena, bueno, es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de gegants i posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista,
2: el
4: Joan Amades,
2: el
4: correcte,
2: del costumari, que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
4: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
2: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
4: Correcte.
2: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
4: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustín, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom, i paral·lelament és això, es van crear pues, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, pues, jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, pues, trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
2: I creem aquest seguici.
4: Exacte. Eh? I llavors havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
2: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
4: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
2: Exacte.
4: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
2: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte alguna altra, que ara, per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena, el tret de sortida és el dia de la Santa?
4: Depèn de l'any.
2: Val.
3: Depèn de quan caigui, si és abans del calendari, de cap setmana, després. Clar. Exacte.
2: Hem estat parlant de que la coordinadora en format part m'ha fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones, perquè clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent, gegants també són molta colla, eh?
4: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
2: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té
4: sí,
2: un força.
4: Sí, sí, sí. Eh? Per això et dic sí i no.
2: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
4: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
3: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple, no, fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles. L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
4: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
3: YouTube,
4: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure. totes les, el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
2: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
4: Des de l'Ajuntament, sí.
2: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant, els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport i per tant animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
3: Exacte, de fet sense les entitats no hi ha coordinadora possible, així que bàsicament és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i per tant trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'esbart o únicament de la colla bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumàvem un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les plugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
2: Qualsevol persona, espluguina com jo, que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats, des de la coordinadora teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
4: Sí, tenim la pàgina web que és culturapopular.cat i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
2: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
3: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí TIC Espluga Viva a la llista, que també forma part
4: sí,
3: de...
4: Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
3: sí.
4: Demanem disculpes ja públicament.
2: Jo soc de TIC, eh? O sigui que...
4: No. Però són tantes entitats que és formem veritat. Coordinadora, que ara així de memòria, no?
3: Sí, m'he de fer un recull, però potser sempre alguna s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no? I com anem una mica formant aquest dia.
4: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
3: Sí.
4: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
2: Per Sant Joan, sí.
4: Per Sant Joan. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot per aquestes mil i pico persones, no? Per poder evolucionar nosaltres, no? Perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no? Veure les seves festes, no?
2: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta, que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos? Necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
4: Jo vull afegir dues cosetes.
2: Sí.
4: La primera és una crítica. Una
2: Digues.
4: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
3: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
4: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris, fins i tot hi ha entitats que han de deixar local a altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això, però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
5: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
4: En aquest sentit, estem oblidats i fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar en aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
5: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
4: Això està aturat. La, res,

0: feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no?, en aquest aspecte.
1: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
2: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
0: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
2: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
0: I com a poble també, vull dir que al final Exacte. Aquí passen unes coses i passaven unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
1: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar, parlant de festes.
0: Sí, cert.
2: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo podent el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
0: I que per sort hi ha fotografies que ara sí, encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no?, que ens aportaven identitat. I hi ha algunes pues, que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
2: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista
0: i tant,
2: i de fet, per seguir conversant.
1: Sí, sí, de fet he dit que tenia dues.
0: I en tinc una altra.
2: Vinga,
1: vaig a la segona i després ja et dono.
2: Sí.
1: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
2: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més?
0: Sí, Alba? Ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles. Doncs volem fer aquesta revisió, no?, aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
2: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla, no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
1: De moment, ja et dic, està enfonsat a sota el calaix, i no és la primera vegada que passa, Ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no?, on estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
2: Mirarem a veure què passa, i esbrina.

0: I hi ha aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats, està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
1: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
0: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres a la Roser Camps. Ella és veïna del centre, parlarem amb ella del seu llibre i també farem una miqueta de pinzellada del primer llibre que va escriure per recordar una miqueta tota aquesta història d'Esplugues. Així doncs, benvinguda, Roser.
3: Bona tarda.

0: vist.
1: Com estàs?
2: Bé, molt bé, molt bé, gràcies.
1: Com ha anat aquest segon llibre?
2: Doncs ha anat bé perquè he volgut parlar de tot el que tenia ganes de parlar després d'haver-ne fet un d'anterior.
1: Com es diu el llibre?
2: Es diu Cargolines i Cargolins, que és el nom amb què es coneix amb què ens coneixen els espluïns, els fills d'Esplugues.
1: I sabem l'origen real?
2: Sí.
1: Perquè hi ha dues o tres versions diferents de quin és l'origen de que ens diguem cargolins.
2: Bé, jo us ho explico, tot i que al començament a la presentació del llibre ja ho explico, però em faig una mica de pinzellada. Esplugues, quan tot eren horts, a principis del segle XX, la principal professió de la gent d'Esplugues era ser pagès. I tots tenien un hort. Llavors, durant la setmana, quan anaven a l'hort a collir les verdures pel seu subministrament o per portar-ho a vendre als mercats, doncs anaven recollint els cargolins, perquè més que cargols hi havia molts cargolins. Llavors els posaven en una cargolera i quan ja la tenien plena, de tant en tant feien menjades. Aquestes menjades les feien al carrer, perquè com que la majoria vivien al carrer Montserrat, o molts d'ells, doncs hi passava gent, però no hi passava cap vehicle. Doncs llavors ells paraven la taula fora a la porta de casa, menjaven cargolins amb ceba i posaven el porró de vi. Llavors la gent que passava, perquè de vegades pel carrer Montserrat doncs o bé passaven la gent que anava a missa, perquè això es feia habitualment els diumenges, i passava la gent que anava a missa, o bé gent que anava a visitar amistats que tenien allà. Llavors s'aturaven perquè els hi feia gràcia la menjada de cargolins, se'ls convidava amb el porró de vi i algun tastet del plat. Llavors això, com que va durar molts anys, doncs els va quedar en els espluïns, els va quedar el nom de cargolins, cargolines.
1: I té alguna cosa a veure Can Cargol, que està justament al carrer Montserrat?
2: Jo no t'ho sabria dir, però Can Cargol és de les cases que una de les cases en què això es feia. Personalment puc dir que els meus avis vivien una mica més avall de Cal Cargol, però com que eren familiars amb els de Can Cargol, ho feien conjuntament moltes vegades. Per tant, podria ser que aquest nom els hi vingués d'això. Podria ser.
1: Doncs parlem de cargolins i cargolines. Com s'ha tacut la idea? Què et motiva a fer aquest segon llibre?
2: Bé, sí, jo quan estava al grup d'estudis, mitjançant aquesta entitat es va parlar de fer un llibre, una nomenclatura de tots els carrers del poble, però amb una certa història. Jo sempre dic a tothom que jo no sóc ni escriptora ni historiadora, perquè la carrera no la vaig acabar, però sempre m'ha picat la curiositat, he tingut molta curiositat per saber què és el que passava en el meu poble. Llavors, aquest llibre de carrers, doncs, hi havia una explicació de cada carrer, una mica de biografia del personatge, si era un personatge el que porta el nom del carrer o el que fos, i la història de com de quin any es va obrir, com va anar evolucionant el carrer, o si va canviar de nom, perquè de vegades canviant les èpoques polítiques doncs canviava de nom. Aquest llibre va agradar molt i la veritat és que jo em vaig sentir molt satisfeta d'aquest llibre, però em va quedar una mica la recança de que aquest llibre havia de tenir una part més personal, perquè els carrers els formen veïns i persones, i jo, al ser filla d'aquí, el ben viscut sempre aquí, tenia molta, com que, per això que deia abans, de la mateixa curiositat, i que els meus avis es relacionaven molt per coses del camp o per coses de la seva feina, es relacionaven amb molta gent, i jo coneixia moltes persones del poble, i em va agradar poder parlar d'aquestes persones que jo havia conegut i de les seves, no pas de la vida personal, sinó de les seves característiques, dels seus trets, de les seves feines i de les seves anècdotes o curiositats. I això és el que m'ha portat a fer aquest llibre.
1: I un cop ja tens aquesta idea, aquesta documentació, com estructures el llibre?
2: Sí, l'he estructurat en tres parts. La primera part és la part més agrícola de la primera part del segle, i aquí em vaig permetre la llicència de parlar una mica dels meus avis, perquè eren una gent, tal com he dit abans, gent pagesa d'aquí i molt arrelada a la terra. I per tant, els hi he volgut fer com un petit homenatge, precisament també perquè en aquella època a les cases vivien 3 o 4 generacions. I jo recordo amb molta il·lusió els anys que vaig viure amb els meus avis, perquè el meu avi era una gent molt senzilla, però molt savis amb el coneixement de la natura, sobretot del temps, observant els núvols, i ens explicava moltes coses, no? I això és el que he tingut molt interès en fer-ho, en parlar una miqueta i fer-los un homenatge en els meus avis, però també en els altres avis del poble.
1: Molt bé, aquesta seria una primera part.
2: Sí, perquè també parlo de... Com que he explicat moltes vegades que el pagès, com que en aquella època no hi havia assegurances del camp, doncs els pagesos se'n refiaven molt del temps. Llavors, què passava? Que de vegades perdien la collita perquè feia mal temps. Doncs què feien? L'única eina que tenien era resar. Resar perquè és el que havien recollit de les seves generacions anteriors. Llavors, doncs, feien romeries a Sant Pere Màrtir, perquè hi havia el sant, també feien la pràctica religiosa de tot l'any, els costums que hi havia a cada època de l'any, i això, doncs, ho he volgut reflectir una mica en aquesta primera part. I també, en la mateixa primera part, com una mica per record, les cases de pagès que van desaparèixer, el nom de totes, algunes que han quedat, molt poquetes, i els noms o motius que amb les que es coneixia la gent del poble.
1: Recordem una mica aquestes cases i aquestes persones que se les coneixia antigament. Quines
2: són?
1: Sí,
2: per exemple, hi ha uns pagesos que van ser dels darrers que van treballar encara al camp, com va ser Cal Quico o Cal Foix. Després hi havia els masovers de Can Cortada, que també han treballat molt al camp fins a l'últim moment, o Cal Teio. Després hi havia a Cal Xic d'en Valls, a Cal Carratxec. Són famílies d'Esplugues, pageses de tota la vida.
1: I a més són noms que no trobarem altres llocs, perquè Cal Carratxec, això...
2: Sí,
1: molt
2: no,
1: pocs llocs trobarem...
2: No són noms corrents, són noms que vés a saber d'on venen, no?
1: Exacte. I quina altra part tens estructurat al llibre?
2: Aquesta que he explicat ara ha sigut la primera part, que és la de principis, més de principis de...
1: La més de pagès, que
2: la més de pagès, diguéssim. Sí. Després ve la segona part, que és com Esplugues creixia, i parlo de les botigues d'on compraven els espluguins d'aquell moment, sobretot a partir dels anys 40, un cop acabada la guerra, les botigues que es van obrir, on compraven, on estudiaven, on treballaven. Llavors anomeno, doncs, les primeres empreses que hi va haver a Esplugues. Després parlo de les modistes, els oficis que van agafar les noies que no treballaven, que ja no treballaven al camp. Doncs era molt tradicional anar a cosir. Moltes noies van ser modistes, d'altres perruqueres, d'altres van anar de secretàries o a treballar als laboratoris, que feien, hi havia moltes feines diferents al laboratori, o les mocaderes, que aquesta sí que és un ofici que va desaparèixer de seguida, perquè després quan va venir la sanitat va canviar i llavors els animals no es podien sacrificar a casa, per tant, un cop hi va haver els escorxadors, ja l'ofici de mocadera va desaparèixer.
1: Que eren les persones que anaven a les masies quan es feia la matança?
2: A fer els embotits, exacte. Feien els embotits elles, i si era una festa, si no era per vendre, sinó que era per la pròpia casa, doncs era una festa, era tota una festa.
1: Perquè amb aquestes plugues creix i amb els oficis, doncs ens trobaríem des de les diferents bòbiles que hi havia aquestes plugues, posteriorment els laboratoris, que tu has dit, que n'hi havien diversos.
2: Sí, una coseta sobre la rajoleta i sobre les altres bòbiles. Les altres bòbiles sí eren de totxo, no, però si eren de rajola fina, un cop decorada i pintada, es demanaven gent molt jove perquè tingués les mans petites, perquè havien de polir les rajoles, treure les miques de taquetes que hi havia, i es necessitaven mans molt petites. Per tant, a principis de segle, que era la revolució industrial, els nens treballaven des de molt petits. I encara jo he tingut algun testimoni de gent que va treballar a la rajoleta,
1: perquè van treballar això, podem 8-9 anys els posaven a treballar a la fàbrica. Si fem repassada, hi ha també diverses fàbriques. Hi havia una fàbrica tèxtil a baix de tot el, on està ara el tanatori, que penso que era, se li deia tèxtil l'Ametlla, tocant a Cornellà. Vull dir que sí que aquí a Esplugues va haver-hi un creixement important de població i també un creixement industrial.
2: Hi va haver una època, i té una explicació, perquè la gent que treballava de pagès a Esplugues no eren grans propietaris, eren terres més aviat limitades, i llavors va arribar un moment que per viure mitjanament bé tota la família no donava massa, i llavors quan van venir els compradors, entre cometes, de Barcelona a comprar els solars, que oferien bons preus per transformar-ho en fàbriques, doncs el pagès va començar a vendre solars, primer per fer fàbriques, per construir-hi fàbriques. Després, el canvi de l'època industrial a l'època residencial va venir molt més tard, que també després en podem parlar. Però primer, la majoria de pagesos van vendre les terres per fer-hi fàbriques, sobretot a la zona del Gall, que hi havia molta terra conreada.
1: Al llarg de la història d'Esplugues també veiem per aquesta època que aquestes famílies que es venen als terrenys comencen a venir aquests petits industrials de Barcelona, i veiem uns lligams bastant forts d'Esplugues amb la burgesia catalana. Tinguem aquí el Pujol i Bausis, quan es fa el de les caves Margrit, també un d'ells està casat, emparentat amb algú de la burgesia catalana, zona del Maresme. Vull dir que quan vas gratant una miqueta la història d'aquí d'Esplugues, veus no arrel, sinó que veus unes ramificacions de l'arbre bastant important, i tenim una història molt densa, però encara no està prou estudiada.
2: No massa, però això podríem dir que quan... O sigui, des de sempre Esplugues ha estat a un nivell sobre el nivell del mar, o sigui, a un nivell més alt que les altres poblacions sobre el nivell del mar. Això vol dir que era un clima més sec que les altres municipis. Era, en aquell moment era completament verge, o sigui, hi havia molta zona encara verge. No diré que hi havia boscos, però hi havia molt matoll, i era un poble que molta gent de Barcelona havia triat per fer-hi les seves residències d'estiu, i entre ells grans propietaris de Barcelona que van comprar finques a Esplugues, però ja estaríem parlant del segle XVIII i XIX, no tant del segle XX, que les grans cases de Can Vidalet, de Can Rosàs, que ja no existeix, de Can Hospital, de Can Cortada, totes aquestes cases venen de molt abans del segle XX, però que s'han convertit en verdaderes residències, ara fins i tot ja no diré que d'estiu, sinó que ja per viure-hi, algunes ja per viure-hi habitualment.
1: En aquesta segona part del llibre ens dius que parles també dels oficis que ja estan perduts. N'has anomenat algun, però jo recordo la carretera Laurea Miró, que hi havia una cadira penjada a la paret.
2: Sí.
1: Cal Cadiraire.
2: Cal Cadiraire, que anaven a buscar la boga allà a Castelldefels, a les vores del riu, i llavors fabricaven les cadires ells. Però no solament el cadiraire, sinó que hi havia el baster, que era molt curiós, perquè el baster era un ofici que era sobretot quan hi havia cavalls i quan els pagesos tenien els seus carros, perquè el baster era el que feia les regnes dels cavalls amb cuir, i tot l'ornament que portava el cavall fet amb cuir, tot això ho feia el baster, i treballava moltíssim. El que passa que després aquest ofici va anar derivant en, per exemple, en fer cinturons per a les persones, no? Però l'ofici antic de baster era per fer els guarniments dels cavalls, i sí, a la carretera n'hi havia un que nosaltres ja el vam conèixer, perquè quan ell va tancar ja nosaltres ja érem una mica grandets.
1: Algun ofici més, així que et vingui ara a la memòria?
2: Ofici així desaparegut...
1: Jo recordo, no sé si estic equivocada, que
2: el carreter era el que arreglava els carros, que també estava a la carretera, i el ferrer era el que feia el que en diríem ara les sabates dels cavalls, no? Les ferradures.
1: Sí.
2: Doncs aquests dos també hi van ser fins ben entrada a la dècada dels anys 60. El que passa que el carreter es va transformar en carrosseria de cotxes, i el ferrer es va transformar en la part mecànica dels cotxes, però també eren originaris d'aquestes dues professions.
1: Recordo això, de petit al carrer Sometents hi havia una família que feien les palmes i els palmons.
2: Bueno, Esplugues n'hi havia diverses, de famílies que feien palmes i palmons. Aquesta que concretament que dius, suposo que són els dels Lligades, suposo. Però també una part de la família Caselles, després una senyora que li deien de Cal Pau Llarg, també en feia, la Roser Flavià, la dels calçats Flavià, també en feia. Sí, hi havia costum també a Esplugues de fer-ne.
1: Ara que anomenes Calçats Flavià, és una de les botigues més antigues que tenim aquí a Esplugues.
2: La més antiga que es conserva actualment, jo diria que és la Grau, la Grau de la Roba,
1: sí?
2: I potser l'Estanc.
1: L'Estanc del Vall d'Ori?
2: Sí, perquè abans de ser-hi aquest que hi ara, ja
1: antigament... Ja hi havia, sí.
2: Ja hi havia.
1: A l'avi dels que hi són ara.
2: Sí.
1: I la carnisseria de cavall?
2: La carnisseria de cavall ve a ser dels anys 40.
1: Ara t'estic fent, filant prima la teva memòria,
2: És dels anys 40, la carnisseria de cavall. Sí, també representa que és de meitat del segle passat, sí.
1: Molta feina per fer aquest llibre, molt d'estudi, molta recopilació de documentació. Quant temps has estat, Roser?
2: Bé, pensa que la gent de la meva generació hem vist les dues Esplugues i l'hem viscut. L'hem vist, però l'hem viscut, perquè era el dia a dia, no? Jo explicaré una cosa que l'he recordat ara, fent el llibre, i és que l'estanc de la carretera i dues o tres botigues més, o potser unes quantes més, per entrar-hi es baixaven unes escaletes. Estaven per sota del nivell de la carretera, però l'aparador quedava al nostre nivell, que nosaltres llavors érem nens. I quan venien a dalt, a l'aparador hi havia les figuretes del pessebre, que en venien ells. I nosaltres ens encantaven a l'aparador veient quines figuretes del pessebre ens faltaven per arribar a casa i dir, mira que allà hem vist el pastor que ens falta o l'ovelleta que ens falta. I una mica més amunt, a Cal Ramon Espardanyer, perquè llavors estava una mica més amunt, el Ramon Espardanyer, quan venia l'època de Sant Joan, venia els coets, les piules, els mistos Garibaldi, totes aquelles cosetes que nosaltres arribàvem a poder tenir, perquè els coets i aquestes coses ja eren més dels pares, que ja ho compraven ells, però nosaltres anàvem doncs, a comprar un parell de piules o cigronets, per dir alguna cosa.
1: Aquí a la carretera sí que recordo anar a comprar a la drogueria, que hi havia dues germanes,
2: sí.
1: I sí que baixaven dos graons.
2: Sí, els olis i sabons.
1: Exacte, els olis i sabons.
2: Sí, sí, era de les que quedaven encara que es baixaven dues escales.
1: Sí, perquè clar, tota aquella façana s'ha anat construint, enderrocant i construint edifici nou, però encara recordo de baixar escales per anar als
2: olis i sabons. Sí, perquè suposo que en diferents èpoques es va anar asfaltant la carretera en diferents ocasions, i és clar, el nivell de les botigues va anar baixant i el nivell de la carretera va anar pujant.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I anirem, si un cas, bueno, ens estaves explicant la feinada aquesta de recollir documentació, i anirem ja, si un cas, a la tercera part del llibre. De què ens parles, Roser?
2: La tercera, jo em centro una mica en la transició. Agafo els 25 anys últims, i des que va morir el dictador, com es van anar produint? Perquè una de les principals mancances que hi havia a totes les poblacions era les festes tradicionals. No es podien fer o no hi havia mitjans per poder-les fer. Llavors, a mi em va agradar incidir en això, en com Esplugues, bàsicament, un grup de nois i noies que eren molt jovenets i que en aquell moment la gent, clar, els veien tan jovenets que costava de creure'ls, no? Però de mica en mica, mica en mica van anar assentant unes bases que va ser el que després va recuperar totes les tradicions del nostre poble. I a banda d'això, ells també van lluitar per la llengua i també van estar molt pendents de tot el que passava en els anys en què es perseguia la gent, no? Vull dir que van recolzar moltes iniciatives de totes les menes possibles, o sigui, des d'escrivint butlletins, a participant en actes i fent repoblació a Sant Pere Màrtir, i també, sobretot, lluitant amb la lluita pel medi ambient, és a dir, moltes accions que ara se'ls hi reconeix i se'ls hi valora, però que ha costat, els hi ha costat.
1: ens quedem amb aquesta part de la transició, que també podríem parlar de moltes coses, perquè tenim un teixit associatiu aquí a Esplugues increïble. No ens podíem haver pensat mai, per exemple, tenir castellers. I si anem sumant, totes les entitats que tenim es recuperen a partir dels anys 70 i escacs.
2: Sí, sí. Durant aquests 25 anys, el que jo explico és, faig una cronologia, una mini cronologia dels aconteixements més rellevants que van succeir durant aquests 25 anys. Evidentment, és una qüestió subjectiva, perquè, és clar, una altra persona que faci la cronologia hi posarà uns altres aconteixements diferents, uns altres esdeveniments, però jo em vaig servir de les hemeroteques de diferents diaris i les notícies que es destacaven del nostre poble, jo continuo dient poble, doncs els he fet ressaltar. Doncs, per exemple, ara recordaré que hi va haver un moment que en la Font Santa hi va haver molts problemes, on es va fer l'escola
1: Olenglada,
2: perquè hi havia unes deixalles que allà no hi havien de ser, van perdre la vida dos nois, i això, bueno, jo ho recordo. Després, doncs, també en quant a dones, que jo a final del llibre, doncs, recordo moltes dones, moltes són vives, però d'altres no, doncs, dones que han fet coses, i entre elles, doncs, alguna que malauradament ja no hi és. Per això també jo al principi del llibre parlo de que les dones s'han fet més visibles gràcies a que tot ha evolucionat, i m'ha fet il·lusió fer, i evidentment no hi poden ser totes, però jo he volgut fer un petit homenatge amb algunes dones, doncs, que s'han fet visibles per diferents actituds, no?, o per diferents actuacions que han tingut.
1: I segur que te n'has deixat alguna, perquè
2: home,
1: és impossible tenir a tothom en compte, perquè la vida és així.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest llibre, a part de que t'ha costat un esforç de dedicació, un esforç teu de molts anys, de molta feina, després hi ha el tema de poder editar el llibre. I clar, tu no ets escriptora, ja ho has dit al principi, i això ha de ser molt difícil, que hi hagi algú que et digui: aquesta idea m'agrada i la vull tirar endavant. I això, com ho has trobat?
2: Doncs està clar que no et ve cap editor a proposar-te que facis aquest llibre, no? És una iniciativa pròpia, i per tant n'has d'assumir les conseqüències. Si pertanys amb alguna entitat que et diu: doncs mira, nosaltres hi posarem una part. En aquest cas no ha estat així, però sí que la meva reflexió ha estat que si jo faig un esforç i me l'edito jo, vol dir que no estic lligada a ningú. I llavors vol dir que jo, objectivament no, però subjectivament, puc dir, sense ofendre, la intenció no és ofendre ningú, però he volgut ressaltar les coses que a mi m'han dolgut molt, que han passat en el meu poble, com per exemple el projecte de Plau Caufec. Jo n'he volgut parlar, i vaig dir a les persones que ho van seguir molt de prop que m'expliquessin i em fessin una cronologia de com s'ha anat succeint aquest fet. És una actuació dintre d'una zona verda que cap administració ha estat capaç d'aturar-ho. Aquest és el meu lament, no? Que no hi ha hagut cap administració que hagi estat capaç d'aturar un projecte com aquest, que significa que Esplugues creixerà d'una manera molt desmesurada, i això dol.
1: Pensem que Esplugues, jo crec que és el municipi més petit en quilòmetres quadrats,
2: sí,
1: de Catalunya.
2: Sí.
1: Som molt petits.
2: Sí.
1: No tenim la densitat poblacional que pugui tenir la Florida, per exemple, o Santa Eulàlia.
2: Però estem en camí de ser-ho.
1: Però clar, si resulta que les zones que estan protegides es fan una actuació urbanística, què farem?
2: No, és que aquí el gran problema és que no hi ha sensibilitat. La gent que governa no... Penso, i no vull ofendre ningú, ho repeteixo, però la sensibilitat... I voldria... Ara voldria dir una cosa, no vull que es malinterpreti, però jo quan em passejo per Sant Just, doncs tinc una enveja sana de com és el poble.
1: És totalment diferent, perquè te'n vas a Sant Just i no sembla que estiguis al Baix Llobregat i a tocar en Barcelona, perquè fem frontera. Esplugues, Sant Just, Barcelona, estem fent frontera.
2: Però han sabut preservar el patrimoni. Tenen molt patrimoni encara. L'han sabut preservar, i quan una cosa no convenia, els veïns han pressionat perquè no es fes. Però estem a Esplugues, no estem a Sant Just.

0: Molta feina per aquest llibre, que és el que estàvem parlant, aconseguir poder-lo editar. A més, podem dir que és un llibre quilòmetre zero, perquè està fet per una espluguina. A més, la persona que t'ha fet tota la compaginació i edició és també una persona d'Esplugues, i també la impremta també està a Esplugues.
1: Sí, sí.
0: I a més direm que el pròleg també és d'una persona d'Esplugues.
1: Doncs sí, sí.
0: Explica'ns, sí. Qui t'ha fet el pròleg del llibre?
1: Doncs mira, va resultar que un dia vaig trobar l'Albert Calatrava i vaig saber que era d'Esplugues, i me'l vaig trobar per casualitat i el vaig aturar i li vaig preguntar: mira, Albert, jo m'agradaria saber com van ser els teus inicis a la ràdio d'Esplugues, perquè em van explicar que havia col·laborat a Ràdio Estudi Esplugues. Llavors ell, amb una simpatia i una naturalesa molt, molt espontànies, va ser molt maco, doncs em va començar a explicar que com havien sigut els seus inicis a la ràdio, que havia, i que gràcies a aquestes pràctiques que ell va fer a Ràdio Estudi Esplugues, ell va descobrir que la seva vocació era de periodista. A mi em va agradar molt la conversa que vam tenir, i amb el temps, quan jo ja tenia el llibre bastant avançat, doncs vaig pensar que era una persona ideal per fer-me el pròleg, perquè nascuda a Esplugues, que li agrada molt el seu poble i que a més els seus inicis professionals van ser aquesta ràdio d'aquesta entitat que estem ara, doncs em va pensar que va semblar que era perfecte. És a dir, que moltes gràcies, molt bé, molt bé.
0: Doncs molt, molt contenta d'aquest projecte teu, Roser, d'aquest projecte que li podem dir que és quilòmetre zero totalment, fet a casa, molt casolà, amb gent molt propera, com és l'Albert Calatrava.
1: Sí, molt casolà, eh? això ho recalco, eh? És un llibre casolà 100%.
0: Doncs gràcies, Roser, per estar amb nosaltres, i una forta abraçada. Descansa una mica d'aquesta gran feinada que has tingut amb aquest segon llibre, amb aquests cargolins i cargolines, que us convidem a tots a que el pugueu gaudir, que el busqueu allà on sigui i allà on estigui la venda. Molt bé, en tot cas, sempre estarem aquí a l'Event Centre Cultural, que acollim a Òmnium Cultural.
1: Sí.
0: I des d'aquí, des de l'Event, des de Secretaria, us podrem també informar on podeu trobar aquest llibre a la venda. Doncs moltes gràcies, Roser, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: No aniré mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
6: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Doncs a aquesta hora trobo que el Monxo ha entrat molt bé. Va, que obrim el capítol de preguntes contestades. Like a bird on the wire. Sí, ahir vam parlar d'oranetes i falciots. Avui parlem d'ocells en general, perquè fa unes nits la Pilar, des del barri de Sarrià a Barcelona, va preguntar si alimentar amb cacauets ocells com el pit-roig o la mallerenga és bo per la seva salut. Doncs hem traslladat la pregunta a Ferran López, ornitòleg a la Reserva Natural del Delta del Llobregat.
1: Simplement comentar que bueno, òbviament, si fiquem en una menjadora cacauets, vindran a menjar les dues espècies. Tant el pit-roig com la mallerenga són... Bueno, l'alimentació de les dues espècies és bastant variopinta. És a dir, a l'hivern menjaran doncs, més llavors i fruits, etc etc. Però és a la primavera i estiu, durant l'època de reproducció, quan ja s'alimenten més insectes. Amb la qual cosa, sí, és bo per alimentar-los amb aquest extra d'aliment, amb cacauets, però sobretot a l'hivern. Durant l'època de reproducció, doncs, a part que en menjaran menys, doncs, potser no és la millor idea de totes. Jo particularment doncs, tinc menjadores a casa i això ho faig més a l'hivern que no pas a la primavera i estiu, que és quan s'alimenten més de proteïna, no? D'insectes pels seus polls, per poder-se reproduir, etc etc.
0: Doncs mira, no sabia jo que el pit-roig i la mallerenga menjaven cacauets. Ja hem après una altra cosa. D'ocells també demanava alguna cosa en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona.
2: Quin és l'ocell que més quilòmetres pot volar sense descansar?
0: Doncs aquesta és la resposta que ens fa l'ornitòleg Ferran López.
1: Probablement la resposta sigui els falciots. A Catalunya en tenim tres espècies de falciots. El falciot comú, el falciot pàl·lid i el ballester. I les tres espècies poden estar pràcticament tot l'any sense tocar terra. A diferència de les oranetes, per exemple, que es poden aturar els cables de telèfon o els postes, els falciots doncs, s'alimenten, es reprodueixen, bueno, s'alimenten, copulen i fins i tot dormen en l'aire, sense tocar terra. Dormen d'aquesta manera, és el que aconsegueixen adormir mitja part del cervell i deixen l'altra part doncs, funcional, d'aquesta manera poden descansar parcialment i volar alhora, no? I què passa? Doncs aquests ocells quan només toquen terra quan és l'època de reproducció. Fan nius en els forats dels edificis i dels arbres i fora d'aquests dos mesos de reproducció, la resta de mesos estan constantment en vol. Pensa, a més, que els individus juvenils que han nascut en el mateix any calendari, aquests no es reprodueixen a l'any següent, amb la qual cosa encara fins i tot poden estar més mesos fins i tot sense tocar terra. Per tant, la resposta és el falciot o els falciots.
0: Doncs resposta, moltes gràcies, en Ferran López, aquest ornitòleg amb una àmplia experiència a la Reserva Natural del Delta del Llobregat que ens ha tret d'aquests dos dubtes que teníem. I qui ens traurà de dubtes demà a la nit en directe aquí a la Nit dels Ignorants sobre qualsevol cosa de flors i plantes serà l'Oriol Villatoro, que el tindrem aquí a partir de les 12 de Jardins Oriol Villatoro, que és una empresa dedicada al disseny, manteniment i creació de jardins personalitzats, per totes aquelles preguntes que de tant en tant ens aneu fent sobre plantes, sobre arbres, llimoners, que si aquesta planta que sigui li passa això, tot això demà ho podem tractar a fons aquí a la Nit dels Ignorants.

0: Aquesta setmana estem dedicant al llibre Dones, publicat per columna de l'escriptora Isabel Clara Simó, història sobre personatges femenins que l'autora d'Alcoi ens va regalar ja fa temps, l'any 1997. Avui farem dos contes, perquè són més curtets, i justament el primer porta per títol Pardalets. És en una terrassa de la plaça Buonaparte. Fa calor. Xarrupa el darrer glop de la cervesa i mira al seu voltant la silueta del Castello Sforzesco. La invita a prosseguir, però tot i les sabates de taló baix i els pantalons frescos i còmodes que previsora s'ha posat en el primer dia a Milà, la calor la invita a continuar a la terrassa. Està a punt de demanar-ne una altra de cervesa. Al seu costat, quatre empleats satisfan la gana del migdia amb bravíssims entrepans. Fan cara de murris falsos. Guarda, guarda, il bambino con la sua mamma. Ho ha dit el més xerraire, que té pinta de mil homes. I és que just als seus peus han aterrat dos pardalets que se'l tironegen sense manies entre els peus de la gent. La sua mamma? Sí, en efecte. Un dels pardalets està donant-li menjar a l'altre de bec a bec. Tot i la mateixa mida i aspecte, el galifardeu amb pinta de mil homes ho ha deduït de seguida. Qui, si no, alimentaria d'una manera tan altruista una altra? Els murris es desfan en tendresa i tiren els pardalets molles de l'entrepà. Parlen fort, amb la fresca expressivitat dels italians, després marxen. La darrera llambregada als pardalets és tan infantil que se'ls destaquen a la cara els barbs i grans amb prou feines cicatritzats. Als seus peus, els pardalets continuen fent botets simpàtics. Vet aquí, però, que n'aterra un altre de pardalet que va de seguida cap al golafre i n'exigeix part de l'àpat. La mamma aixeca el vol. És evident que va cercar alguna cosa de menjar. Els dos germans picotegen el terra només per jugar, perquè està tot ben escurat. Els agrada trobar un foradet, segurament moll, del rec, on escarbotar i fer-se fora l'un a l'altre. La mamma arriba amb una grossa molla de pa al bec. Quan comença a repartir la ració de cadascú, hi aterra un colom. Al costat dels pardalets sembla un transatlàntic enfront de barques de pesca. La mare reté la molla, però el colom la hi arrabassa amb facilitat. La mare no s'hi resigna. Se'l tiren al voltant esperant un descuit del colom. Manta vegades aquest la fa fora amb un sol moviment del cos, però ella és persistent. Els salts d'ella són gràcils, el del colom pesats. Ella salta amb els peus junts com una ballarina simpàtica. El colomà es fa anar ara un peu, ara un altre, remenant el cul. En partir la molla de pa cau un tros a terra i la mamma s'hi precipita. Novament es veu empesa per la mola del colom i ha d'abandonar. I els dos fillets? Se'l tironen. No han ajudat en res. Juguen tan indiferents als treballs de la mamma com si pertanyés a un altre planeta. La mare encara no ha menjat res. Amb gest irritat, la mare aixeca de nou el vol. Torna més menjar, el colom li arrabassa de nou, ella s'enfada i lluita valerosa i no té l'esforç. Diverses vegades marxa i torna més menjar i a la fi el colom se'n va a altres terrasses i el camp és lliure. La mamma parteix equitativa el fruit de la cacera entre els dos becs golafres. Cada cop que marxa, ells juguen. Els mos mandarres només saben obrir el bec. La mare, que se sàpiga, encara no ha tastat res. Són graciosos, els bandarres, simpàtics. No temen el soroll del trànsit i es mostren despectius amb els peus humans que els envolten. La mare, en un dels molts viatges, descansa un xic, mirant al voltant, per si convé alertar la mainada. La mare també és graciosa, però està esgotada. Els dos bandarres ho tenen molt ben muntat. Una parella d'una altra taula els ha vist i fa exclamacions d'alegria. La noia els tira engrunes d'alguna cosa que menja. Els golafres s'ho mengen tot. No n'han guardat per la mamma, que torna i torna amb tossó de constància. I a la fi, els tres aixequen el vol i se'n van a explorar altres terrasses. Ella s'ha sentit sobtadament cansada. S'ha sentit sola. Una turista sola en una ciutat tan gran, encara oberta a la seva curiositat, i ara la troba avorrida, lletja i bruta. Arrossegant els peus se'n torna a l'hotel, es farà una dutxa freda, s'estirarà una mica, mirarà el plànol, decidirà una ruta nocturna per quan no cremi tant el sol d'estiu. Pel camí, troba uns pardalets simpàtics que picotegen el terra només per jugar. Molt simpàtics, molt bandarres. Ella, indignada, els fot un cop de peu inofensiu, però suficient per espantar-los. Els pardalets fugen i ella se sent inútil, buida i estafada, com si algú se n'hagués aprofitat d'ella tota la vida sense ni tan sols haver-hi reparat. I la segona història porta per títol La foto. És un aparador d'una botiga elegant del Passeig de Gràcia. L'han decorada un equip de prestigiosos dissenyadors i ha adquirit una forta publicitat. Amb el pas dels dies, però, la gent s'hi acostuma i no s'hi atura. Representa un menjador de classe mitjana dels anys 40. La gràcia no són els mobles, els atuells, també les galindaines, sinó els petits detalls, els tipus de fotos a sobre del bufet, el taparet de ganxet, el fruiter amb fruites de cera, una llibreta escolar de gairell oberta mostrant línies de cal·ligrafia. I passa una vella captaire. Va embotornada amb un feix de robes indexifrables, de colors apagats i d'una brutícia tan total que sembla el cel quan anuncia tempesta. Els cabells són crinera blanca, la cara vermellosa de vi i arrugada d'anys, mostren només dues dents separades i tortes com esmussats ullals de bèstia. Put. Les sabates són un embolcall de bosses negres de plàstic i de vetes i venes llardoses. S'hi atura a davant i mira aquell aparador. Els ulls alcoholitzats segueixen d'esma la fingida habitació, els llavis murmolen una mena de pregària o imprecació salmodiosa i inintel·ligible. Però tot de sobte es fixa en una de les fotos del bufet. Mostra una nena rossa i delicada, de primera comunió, amb les mans enguantades, pietosament unides, de les quals penja un breu rosari. Somriu, forçadament, sota la garlanda de flors i el vel. A la vella se li baden els ulls com les llunes plenes, rovellades i inflades de l'estiu. «Goita!», exclama com si no estigués completament sola. «Goita!», insisteix. I una riallada, com si fos vidre ratllat, li puja de la gola a la boca esdentegada. S'hi ha aturat un home sol que porta el diari a les mans. De seguida, una parella de mitjana edat que arrosseguen un gos arrissadet i blanc com una ovelleta d'anunci comercial. Tres noies amb carpetes també s'hi han parat i miren què pot passar. Goita! Aquesta sí que és bona! Rialles i rigalles, gots escardats, guix grinyonant a la pissarra. Goita, tu! Quin cas! Però si sóc jo! Es gira la captaire a la petita multitud que ha anat augmentant fins a estar formada gairebé per 30 persones i assenyala amb una mà mig coberta de parracs amb ungles negres, com les d'un cadàver, aquella foto. Sóc jo, aquella del retrat. Me'l van fer quan la primera comunió. Ai, caram, aquesta sí que és bona. Riu i riu. La gent es mira el retrat i mira la captaire. Si m'ho juren, no m'ho crec, la puta d'oros, la mare que m'ha parit. I riu, i riu, i riu. Ningú dels quasi 30 que la miren aconsegueix, però ni tan sols, fingir un desmaiat somriure. Doncs amb aquest retrat i aquesta història de la foto d'Isabel Clara Simó, avui diem adéu-siau a aquesta edició de la Nit dels Ignorants, que hem fet gràcies a vosaltres, bàsicament, a totes les vostres preguntes, les vostres aportacions i reflexions i les vostres respostes, que les vull tornar a sentir diferents, és clar, no les mateixes. Demà, a partir de les 12 de la nit, amb normalitat, que serà el darrer dia de la setmana per nosaltres, i tornarem amb més històries i amb aquest consultori en directe, amb preguntes sobre plantes, flors i tot allò que teniu a casa i que us preocupa, que voleu que sigui verd i ufanós i potser no ho teniu tant. Així que fins demà a les 12, bona nit, adéu-siau.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump ja és a la Xina, on abordarà amb el seu homòleg Xi Jinping l'inici d'un procés per establir una junta comercial que tracti les enormes diferències que separen els dos països en la matèria. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran tema de la cimera. La Xina ha mirat d'assegurar-se reserves de petroli davant del tancament de l'estret d'Hormuz, però no li convé que s'allargui, perquè això encareix les seves exportacions, com deia l'analista del think tank nord-americà Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals, Philip Black.
3: La Xina és un dels actors més importants de l'economia mundial. Una recessió a tot el món a causa d'un tancament prolongat de l'estret d'Hormuz afectaria dramàticament tant la Xina com els Estats Units.
2: S'espera que Pequín acordi comprar més productes nord-americans per reduir el superàvit comercial xinès i evitar així noves ofensives aranzelàries de Trump. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i professors. El sindicat majoritari Ostec situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades.
2: La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents. Demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren insuficients aquestes explicacions i, tret del Partit Popular, reclamen a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i destitueixi Josep Lluís Trapero.
4: Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol han demanat aquest dimecres l'absolució en el judici contra la família perquè no hi ha proves per condemnar-los. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar